0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Imagina Ràdio.

0: Zoo, d'ahí i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

gent que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia, de la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio.
2: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
3: La millor música
1: per sentir-se

0: σου.
1: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: Tot seguit us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: para explicar.
1: Gracias, Leslie, guapo. ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps, aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl, passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica

I Want to Live Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

et tinc, cariño. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

0: I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava, el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel i llenc del cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, eh? J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.
1: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill, i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Well, over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
3: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
2: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
4: Senyor Artur Mas, què tal?
5: Molt bé, home, molt bé.
4: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
5: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
4: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
5: sí,
4: Laura
5: Anmeri. Exactament, exactament. A la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
4: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
5: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
4: Però per lògic, dins, no? Les idees...
5: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
4: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
5: A vosaltres.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert, com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de dijò, que hi ha megafonia, ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca. Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de du-du-du, de da-da-da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no la d'aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit del teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat,
1: eh? Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: ho
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Pototanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes

I això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

va dir tot. Ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Giacobbe, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre, de Paul McCartney, amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit, i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania, perquè és molt llarga, i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors. Sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda... O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire, vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Ha! Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please, don't go. She's blown out the bridges, Anna. If you leave me now, the kiss body, si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella. Doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, si plau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

Misty. Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut al 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el més allà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, i a més oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
3: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, molta sort.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jada Zen. Jada Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verdad.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura. Gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns.

Tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: "Bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies."

fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia.

0: On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que l'Ed Zeppelin, per dir algú. Ah, algú va dir... No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Zombie d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies, Albert, per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request? Leave it alone.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yeah.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses. I can think of you.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir «Cómo puedes arreglar un corazón destrozado». Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere. Bon gust, Pere.

Ai, que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert, que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou, la pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut, però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats, amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys. I, bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie, versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy, de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

l'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Heart Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo. Però un dia, per casualitat,

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
8: Gràcies per ser ràdio.
9: Cocodril Club.
10: Bien con la radio.
9: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat!
2: Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara bé. Normalment en els singles ja sabeu que les cares bé estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares as de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara bé de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York. Que aquí es va a dir el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc com ell. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felicia. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te. Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. cocodrilclub.com Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que a l'anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mañé.

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Ζου. Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Imagina Radio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin verà.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Tots els gols. Espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
1: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols. Amb Jesús Ferrando.

0: Molt bona tarda i molt bon diumenge, dia 7 de juny del 2026. Han passat el dia de la bèstia, el dia de la bèstia, que va ser ahir, 6 del 6 del 6. 666. I estem al programa 666.
1: Això t'anava a dir.
0: La vinguda del papa serà recordada per esta...
1: Efemèrides.
2: Els dimonis se vos menjaran.
0: N'hi ha... Has tancat la porta?
1: Tenim un ventrílocuo a l'estudi.
0: Has tancat la porta perquè se mos estan colant... animals ferotges.
1: Els efectes de so, allò, la pluja se feia en una planxa d'alumini i aquestes coses, pues tenim aquí el dels efectes especials sonors.
0: Molt bona tarda, Richie.
1: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda, Richie Muñoz, i anem a per l'últim programa.
1: Sí, això m'has dit fa una estona. Sí. Se finí, no?
0: Sí, i hem d'anunciar, no ho farem tot seguit, que la festa no la farem el dia que teníem previst.
1: No, per problemes de disponibilitat.
0: Logística,
1: i clar, després una vegada entrat l'estiu, pues, també convocar la gent és una mica complexa i, bueno, i és molestar-los.
0: Ho posposarem al setembre.
1: Abans de l'inici de la nova temporada.
0: Començarem la nova temporada en força. I molt benvingut al programa a Pedro Sabater, el nostre community manager que s'ha reconvertit. Molt bona tarda, Pedro.
3: Molt bona tarda, Jesús, com estem?
0: S'ha reconvertit perquè lo tinc davant.
1: Bueno, fa de tot, és polivalent.
0: Sí. És un home que val un imperi, no?
1: Sí, polifacètic.
3: Bueno, de moment estic aprenent, però bé, la temporada que ve farem les dues coses.
1: Ostres.
3: Sí, puc.
0: Seràs l'ombre orquesta, no?
3: això sembla.
1: Sí. En l'acordeó, en l'harmònica, no? Tot allí, sí, com sí, aquells sí, que van... Doncs
3: sí. Pues bueno, jo no tenia notícies de que la festa se feia al setembre.
0: Sí.
3: Ja farem un cartell i ho anunciarem ja el mes que ve.
0: Per a...
2: El mes que ve, no? La setmana que ve, com a molt?
3: La setmana... No, perquè és al setembre, no?
1: Sí,
2: però sí. Has d'anunciar que se posposa. Hem estat anunciant durant moltes setmanes de que es faria ara al mes de juny i suposo que s'haurà d'informar la gent.
3: Sí. Així serà.
0: I un home que està xerrant i que no l'han presentat, Tomàs Ginestra.
2: Jo no necessito de presentacions per a parlar. Jo amb allò la povalada ja directament i allà vaig. Bona tarda.
0: Un robo.
2: Te va agradar, eh?
0: Sí.
2: Va quedar bé.
0: Se farà estrany no viure el programa en la veu de Tomàs Ginestra.
2: Bueno, són etapes i hi ha etapes que acaben i jo penso que deixo ben ensenyat, ben preparat a Pedro per a que continuï aquesta tasca com a tècnic i també com a segon locutor, ajudant-te en el que faci falta de cara a la presentació del programa. Crec que estàs en molt bones mans.
0: Sí. Tindrem que buscar un substitut per a...
2: Per a Richie no, a veure, Richie no, no que es queda.
1: Sí, per a mi.
0: Per a fer la tasca que feia Pedro Estara, si... no he parlat en direcció, però jo ja m'he mullat i ja ho dic per aquí.
3: Tireu currículums.
0: Per les antenes.
3: Tireu currículums.
0: Tireu currículums i acceptarem el que tingui el currículum més aproximat al perfil que busquem. Anem a fer la primera ronda. La primera ronda del programa... I, com sempre, arriba amb els cotxes, amb els Tucson, amb els Kona, amb tots els cotxes que tenen el concessionari d'Avelló Autotech.
4: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a fer la primera ronda, que arriba amb els partits de les semifinals del play-off d'ascens cap a la segona divisió. El partit de tornada, el Sabadell va fer la proesa. Va aixecar un marcador advers de 2-0 i al darrer minut va aconseguir el gol que el classificava per a la final de la promoció d'ascens.
1: A la peseta diuen que ha sigut un robo.
0: I s'enfrontaran o bé al Zamora o bé al Villarreal B, que jugaran aquesta tarda de diumenge. Divendres, a partir de les 9 de la nit, es van imposar els sabadellencs a la nova Creu Alta per 3-0.
2: Dissabte, l'Atlético Madrileño va quedar eliminat, també, sí, sí, per la Ponferradina 0-1, equip de Fernando Torres, recordo malament, que a més aquest any, abans de que Arbeloa, que l'altre dia ho vaig veure això, abans de que Arbeloa estigués al Madrid, al primer equip, van tindre un rifirrafe allí a les banquetes.
0: Ja, ja.
2: Quan era entrenador,
0: una picabaralla.
2: Del Real Madrid-Castilla. Me va semblar curiós, ho comento per això.
0: Los dos equips de la capital d'Espanya al carrer.
2: Sí, sí.
0: I la Ponferradina es classificava per en aquesta final que l'enfrontarà al que surti de la eliminatòria que disputen el Real Celta Fortuna i l'Europa, que juguen aquesta tarda de diumenge a partir de les 4:15 i amb 1-1 del partit d'anada.
2: I lo del Zamora tampoc lo diem ja, no? Ja l'has dit.
0: No, lo Zamora simplement que disputen aquesta confrontació a partir de les 6:30 de la tarda.
1: Lo Zamora ha sigut lo porter del Barça.
2: Sí, sí, sí.
0: Que era lo de l'Espanyol, no? Los formen bé.
1: Sí, però actualment és lo porter del Barça.
0: I el porter que a l'amistós va tragar en la selecció espanyola se va tragar el gol.
2: I han fitxat una extrema esquerra.
1: Ojalà no hagués anat.
2: Gordon del Newcastle. Què et sembla, Tomàs Gordon del Newcastle?
1: En tònica molt bona.
2: Gordons? Aquesta ginebra no és el que era, perdona, però en això discrepo.
0: No mos desviéssim, que estem a la ronda. No per res, Anem al play-off d'ascens cap a la segona ref, a la final de tornada, on el Cornellà defensa un 4-1 del partit d'anada. Avui, aquesta tarda, a partir de les 6:15, es disputa aquesta final de tornada on el Badalona té que aixecar aquest marcador advers que porten del partit d'anada. Badalona-Cornellà es disputa a partir de les 6:15 de la tarda. I baixem un escaló, sí, i anem a la Lliga, a la promoció cap a la Lliga Elit.
2: Uns quants. Perquè de la segona a la Lliga Elit...
0: Se pulpo com animal de companyia, va.
2: Ahir dissabte es va disputar l'anada del Sant Mauro Pobla de Mafumet. Resultat, Sant Mauro 1, Pobla de Mafumet 2.
0: La final de la promoció d'ascens cap a la Lliga Elit, el conjunt que juguen els quatre ebrencs. Tres de la Ràpita i un de Tortosa.
2: No me'n recordo dels noms, o sigui que no m'ho preguntes.
0: Lo de Tortosa no va poder jugar perquè el van operar a principis de setmana. Paul Cid va patir una intervenció quirúrgica que ja el té apartat completament dels terrenys de joc. Des d'aquí...
2: sí, una abraçada.
0: Una abraçada i que et recuperes el més aviat possible. Anem a la final de promoció d'ascens cap a...
2: La Lliga Elit, també?
0: No.
2: Equivocació?
0: És equivocació meua. Era cap a la tercera ref. La tercera ref, aquest Sant Mauro Pobla de Mafumet, i ara sí, anem a la final de la promoció d'ascens cap a la Lliga Elit. Ahir es va disputar al Municipal de les Comes el duel entre l'Igualada i el Viladecans, que va acabar amb resultado gafes, amb 0-0 al marcador, que ho deixa tot obert per al partit de tornada al Municipal de Viladecans. Baixem un altre escaló i anem al partit que disputaven els dos conjunts del Camp de Tarragona.
2: Sí, malauradament que van eliminar,
0: la Sénia i el Camarres, sí, sí. Van quedar eliminats la setmana passada.
2: Per aquests dos equips, sí. I ahir dissabte a les 5 es va disputar el Canonja 1, Cambrils Unió 0. De moment partix en avantatge la Canonja.
0: Un gol en prova i porta d'Antonio Domínguez li donava aquest avantatge al Municipal.
3: Dic que t'ho saps tot de memòria, Jesús.
2: Sí. No, és la Wikipedia del futbol ebrenc.
3: És lo Maldini ebrenc.
0: Sí, sí. Lo Maldini. Tinc que passar per la barberia, ara m'has recordat, eh? Anem cap a la promoció de descens a segona catalana, on malauradament el Jesús i Maria caia eliminat amb polèmica arbitral.
4: Un robo!
0: Ho he dit expressament. I has picat. El Jesús i Maria caia contra el Sant Joanenc i ahir es va disputar aquesta final d'anada per ascendir a segona catalana i el conjunt gironí s'imposava per 2-0 davant el Tiana.
2: Per cert, Jesús, jo tinc una pregunta perquè m'ha quedat la curiositat. Que el teu barber és de s'apellida Maldini, perquè no hi ha entès la relació entre una cosa i l'altra.
0: Home, Maldini és calvo.
2: Ostres!
0: Niu,
2: ara aquí ja sí que se m'escapa lo lligam.
0: I tinc que xollar-me més per semblar Maldini.
1: Un Richie.
2: No sé, jo lligar tant...
1: Sí.
0: Però ara que t'ho he explicat, ho has entès, no?
2: Sí, ho he entès, però coincidiràs amb mi que és complex la relació.
1: Busca pollets.
2: Tanco la ronda jo en la final de la Copa de Terres de l'Ebre, que viurem esta tarda al Camp de l'Aube. A partir de
0: amb enviats especials, eh?
2: Amb un munt tenim. A partir de les 6 de la tarda tindrem en directe l'Alcanar Tivenys.
0: I hasta aquí la primera ronda del programa, una primera ronda que ha arribat, com sempre, de la mà dels nostres amics i sponsors Rayototec.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
7: Gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva Tots els gols amb Jesús Ferrando.
5: Únic s'escriu amb H.

0: s'escriuen alco o no?
1: Ara que portaria el programa serà tecno. Tot...
0: Donar-hi veu,
2: ja t'ensenyaré on estan les altres carpetes. Mira, em, sí, fica, perquè... em fica música a l'altre... Música, baix, a l'esquerra, elemento, baix. No, a l'esquerra. Aquí, música, baix. Aquí. I aquí tens de tot. Aquí tens música rock, tens música hip-hop, tens música dance, tens música en català. Hi ha de tot una mica.
0: Anem a repassar els 7 compromisos que tindrem aquesta tarda de diumenge. I un duel ja s'ha iniciat a partir de les 4 de la tarda amb el compromís que disputa el futsal Amposta femení davant el Catllà a la final de la Copa de Tarragona, que es disputa al pavelló de Torredembarra.
2: També s'ha iniciat fa molt poquet, a les 4 i quart de la tarda, a un quart de 5, el Real Celta Fortuna contra l'Europa en el play-off d'ascens a la segona divisió.
0: A les 5 de la tarda està previst el duel del play-off d'ascens juvenil a la penúltima jornada de la competició, on el Jesús Catalonia visita el camp del Camp Joliu B, el conjunt que ja ha ascendit de categoria.
2: A partir de les 6 tindrem la final de la Copa Terres de l'Ebre amb l'enfrontament entre l'Alcanar i el Tivenys.
0: A partir de 6 i quart es disputarà la final d'ascens cap a la segona ref entre el Badalona i el Cornellà.
2: A les 6 i mitja, 2 quarts de 7 o 18 hores 30 minuts, el Samona s'enfrontarà al Villarreal B al play-off d'ascens a la segona.
0: I tancarem aquests compromisos amb el que es disputarà a partir de les 7 de la tarda al play-off d'ascens cadet cap a preferent entre el Tortosa Ebre A i l'Arnes. Tots aquests compromisos seran els que tindrem en joc aquesta tarda de diumenge i fem apostes. Va, anem a fer l'última juguesca de l'any. Jo dic 36, va.
3: Ah, em pensava que anaves a dir 100 i pico com normalment.
0: No, collons. No, 36 m'he tirat de la moto, ja.
2: 36 ja he apuntat,
0: va, ja. 36, vinga.
1: Jo dic 25.
3: Jo? 20.
2: I jo dic 37.
0: Ah, no. Un mes que jo.
2: Correcte.
0: I anem a establir la primera trucada telefònica, sí, amb el primer protagonista que tindrem aquesta tarda de diumenge amb tots nosaltres en, sí, el darrer, tots els gols de la temporada.
3: Sí, que com se poden imaginar els espectadors, avui això anirà una mica...
2: Perdona, has dit?
3: Espectadors no, oients.
2: Vale.
3: Ui, ja comença. I a més, ara que no té que tocar botonets, ràdio... encara està més lliure per a...
0: Radio oients.
2: Oients també és correcte, eh?
3: Bueno, pues...
0: S'accepta pulpo com animal de companyia. Va.
3: Bueno, lo que anava a dir és que, bueno, com se poden imaginar, els nostres oients avui seran més entrevistes que no pas partits, perquè, bueno, ja estem...
0: Partits només de tenim un?
3: Sí, a final de temporada i a les 6, a més. I anem a parlar, en este cas, com a primera entrevista, amb Pau Alegria, el míster del Jesús i Maria, que... Ho va intentar, ha fet una gran campanya, el que passa que se va quedar la mel una mica a la boca, però, bueno, de totes maneres, ha fet un temporadón i volem parlar amb ell del que ha suposat per a ell esta temporada.
0: Anem a parlar amb Pau Alegria del present i del futur. Pau Alegria, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Jesús i companyia.
0: No va poder ser, tot i decisions autènticament polèmiques que us van condicionar, no vau poder equilibrar l'eliminatòria al municipal davant el Sant Joanenc, no?
4: No va poder ser, jo crec, de manera injusta, l'imatge de Sant. Jo crec que l'àrbit se va encegar, o com vull dir, amb el Josep Maria, al tram final del partit de manera injusta. i això va ser el condicionant per a que el Josep Maria, jo crec que no pogués empatar justament el partit i poder forçar una pròrroga que crec que per almenys hagués sigut el més merescut en el que veure el partit de tornada al municipal de Sant Joan de les Fonts.
0: Fes-nos una síntesi de tal com anava el partit. Teníem prevista la trucada la setmana passada i no va poder ser per logística, per temps, però crec que conveníem poder conversar amb tu i fer-nos esta síntesi del que va ser el partit.
4: Bueno, el partit es començaria ja una mica condicionant nosaltres, ja que afrontaríem el partit amb moltíssimes baixes de jugadors molt importants per al nostre esquema, com podria ser Jesús Ferrer per malaltia, Joab, Pau Prados, Ramon Lladó, o sigui, presentàvem baixes multitudinàries de jugadors importants per a l'equip. Tot i així, ens vam presentar al municipal de Sant Joan en 13 efectius de la primera plantilla i 2 juvenils, que tot i així, insisteixo, crec que els imatges estan i qui va poder veure enregistrat pensarà el mateix. El Josep Maria va ser superior, tot i les nombroses baixes, però el futbol no va estar de cara, vam estar de pega, encaixant el gol en pròpia porta molt pronta, i després vam saber ja córrer molt bé a l'equip local, que va defensar molt bé, i si per a més en el tram final l'arbitratge acaba beneficiant el local, perquè al final l'acaba beneficiant, pues no va ser just el resultat. Ens vam marxar enfadats de Sant Joan perquè el partit va ser per almenys per un empat, però decisions polèmiques i que no van estar acertats cada porteria va propiciar que en eliminatòria de 180 minuts solament hi hagués un gol i que fos en pròpia porta en contra dels nostres interessos.
0: Comenta'ns com van arribar aquestes accions polèmiques al temps de descompte, no?
4: Sí, va ser el temps de descompte. Jo crec que el plantejament nostre és molt correcte, sí que encaixem, però anem molt justos d'efectius. La intenció era arribar fins a les acaballes del partit o bé empatant o en opcions d'empatar el partit, i quan ja estem al minut 80 pràcticament, el Sant Joan es va tancar encantado a la seva àrea, no volia sortir del seu mig del camp i va començar a ser un atac i gol constant nostre, i en una d'aquestes ocasions Luisito va desdoblar molt ben banda, i quan va aixafar àrea i va retallar cap a dins, la inèrcia del jugador local va ser ficar peu i trebar molt clarament el Luisito, que acabaria caient dins àrea quan anava a finalitzar la porteria. És una acció que, i tal com està col·locat l'àrbit, tal com estan col·locats els jugadors, tal com cau Luisito, tal com el jugador trava, és inexplicable com l'àrbit no va poder pitar penal, i per a més enrere les protestes de Josep Maria també inexplicablement, que també està gravat, que l'àrbitre no digués ni media paraula als jugadors de Josep Maria, que va començar a repartir vermelles directes una tras una altra i deixant l'equip en 8 per acabar els últims 4 minuts d'afegit, i tot i així en 8 jugadors van tindre un altre penal també protestat per mans del seu central al cau de dins l'àrea, que tampoc va voler veure. Al final, jo crec que si el futbol hagués tingut de ser just i l'arbitratge hagués sigut coherent i correcte, s'hagués pogut, per almenys, tindre una ocasió per un penal clar, sobretot el de Luisito, per poder empatar el partit. No va ser així. L'àrbit, jo crec que es va encegar en l'acte, en l'anex final, en tot, i crec que Josep Maria no mereix este final de temporada, després d'una temporada més que militària, i acabar una temporada per decisions arbitrals injustes, pues acabes marxant d'un llarg viatge que eren 3 hores 45 de bus, enfadat, quan no va passar absolutament res al terreny de joc, no va haver cap problema entre aficions, va ser un 10 la gent de Sant Joan, va ser un 10 la gent de Josep Maria que va desplaçar, i que l'àrbitre finalitzés així la temporada de Josep Maria, jo crec que ens ho hauríem de fer mirar tots una mica.
0: Això t'anava a dir, les sancions han estat especialment dures després de l'anex arbitral, no?
4: Sí, és el que em sorprèn, perquè vam adjuntar proves gràfiques que es veu clarament que el que diu l'àrbit i menteix. O sigui, el que no entenc és que veient les proves gràfiques encara hi haguen sancions dures. Lògicament, hi ha sancions que són per insults, que al final en les proves gràfiques de vídeo d'una càmera veu no es poden identificar, però hi ha proves gràfiques que diuen, per exemple, el contrari, en el cas meu, que també tinc dos partits de sanció, quan l'àrbitre diu que estic prop d'ell i que no el deixo accedir als vestuaris, quan el que fa Pau Alegria és defensar l'àrbitre i que cap jugador ni cap aficionat es pugui aproximar a ell, inclús davantant d'un aficionat. O sigui, és inexplicable com encara hi ha sancions quan hi ha proves gràfiques. Tot i així, hem presentat un recurs perquè crec que les proves són contundents i clares per a que això es reduïsqui, perquè és que, insisteixo, hi ha fins a, crec, 6 jugadors sancionats, fins a Raúl 7 partits de sanció, que no entenc com poden ser aquestes sancions tan descabellades quan al final no va passar res, solament van lleure pues 4 paraules com passen en qualsevol partit i en qualsevol moment de nerviosisme i tensió, però és que no va passar res més. I és sorprenent, i entenc la indignació del club i com van dur mateix.
0: Pau Alegria entén este sorteig?
4: No, bueno, no és entendre el sorteig. Al final el sorteig és així perquè algú va decidir en una assemblea de socis en una assemblea de socis o assemblea compromisaris de la federació a Girona, crec que va ser l'assemblea, que van tots els clubs, i es va votar així. Llavors, clar, quan es vota a l'altra punta de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, aquestes decisions, i els clubs estan d'acord, pues al final ens toca acatar. Però jo particularment crec que el sorteig hauria de ser un sorteig per proximitat, a 1 o 2 hores màxim de viatge dels clubs, perquè al final un desplaçament fins a l'altre punt de Catalunya, tant sigui per Sant Joan com per a Josep Maria, és un trasbals econòmic, de moure gent i de tot. Al final estem parlant d'una categoria amateur que és molt complicat poder gestionar un viatge així de llarg, en gent que treballa, en economia del club i tot.
0: Dic això perquè els 3 representants tarragonins van quedar eliminats en aquestes semifinals i provocaran que l'any vinent, la segona catalana, hi hauran 2 equips de Barcelona per la interterritorialitat dichosa, no?
4: Sí. Però és el que et dia, Jesús, al final això ho decideix alguna votació en una assemblea que tots els clubs estan d'acord. Jo particularment, si és el grup 6 de segona catalana, és que haurien de poder accedir en aquests grups, haurien de ser els grups que són de la zona de Tarragona. Sigui el grup 6, sigui el grup que és el nostre, sigui el grup 7 i 8, crec que són. Si no, aquest dia, aquests són els que haurien de fer una promoció entre ells per poder accedir al grup de segona catalana, al grup 6. No sé si m'estic explicant, però sí, sí. Algú va votar això i una vegada es vota i tots estan d'acord, pues toca catar.
0: Tots estan d'acord, los que estan.
4: Correcte, los que estan. O els que van a l'assemblea, que casualment crec que els últims han sigut de Barcelona cap a Pau.
0: Sí, sí. Al marge d'això, fent una valoració del que ha estat una temporada molt competida i realment dura, no, Pau?
4: Sí, bueno, més que dura, és competida. Al final, crec que la tercera catalana del grup 18 està molt competida perquè hi ha equips de molt nivell, equips que reforcen molt bé, equips que fan esforços brutals per competir, i al final està que fins a falta de 4 jornades hi havia fins a 8 equips en opcions reals de ser campions de Lliga. Al final, l'Ampolla ha sigut qui s'ha emportat el premi, ha fet una segona volta espectacular, va tindre una primera volta molt irregular, però la segona volta ha sigut espectacular, i nosaltres vam tindre, el Josep Maria va tindre un petit batxe en voltes de Nadal i a principi d'any, que ens vam poder reforçar molt bé, i a partir d'aquests reforços i de poder augmentar la plantilla en número d'efectius, vam tindre el premi a l'última jornada, que inclús van haver minuts, que a l'última jornada érem virtualment campions, finalment a segons, hem tingut un playoff veritablement dur, perquè crec que ens va tocar un dels millors equips que ens podien arribar a tocar al playoff, perquè ha vist estar que ahir Sant Joan va guanyar 2-0 a l'anada del playoff contra el seu rival, que era el Tiana. Però bueno, crec que el futbol no va ser Josep Maria una promoció que va mereixer més, però bueno, crec que jo com a entrenador i crec que els meus jugadors marxen el cap alt, perquè la temporada ha sigut molt bona, s'ha sabut treballar molt, i al final solament han sigut 6 derrotes en tota la temporada, contra la derrota del playoff.
0: Una categoria que, com tu bé has dit, ha estat realment competida fins a darrera hora, no, Pau?
4: Sí, fins a darrera hora, per dalt i per baix, perquè al final Pineda, l'última jornada, que és el que va acabar descendint juntament amb la metja, va tindre opcions reals de sortir del descens, també, si hagués guanyat el seu partit contra descens directe, el seu partit contra el Roquetenc. Al final, el futbol sigui una lliga competida, que tots els equips puguen arribar a tindre opcions reals, i tindre una tercera catalana de ser nivell, aquesta competitivitat que feia anys que no estava, és bo pel futbol ebrenc, perquè a la vista està que tots els dissabtes el terreny de joc del futbol ebrenc està en punt d'aficionats.
0: Esperes que l'any vinent sigui tan tan competida com aquesta?
4: Ho serà més. Jo crec que ho serà més, perquè al final, com t'ho he dit, el Lluís Maria no ha pogut accedir a pujar a segona catalana, ens baixa la Cava, baixa el Jesús Catalònia,

0: bueno, i molt content de tornar al Jesús Catalunya després de 4 temporades.
1: Tornes al club dels teus amors, no?
0: Bueno, al final tothom, jo crec que la vida té un club que és el dels seus amors, siguin jugadors professionals o semiprofessionals o amateurs com nosaltres, i al final tornar a Jesús per a mi és tornar a casa, però després de les experiències viscudes en altres clubs, al final és tornar a casa, però amb optimisme i les ganes de que el Jesús Catalunya tingui una molt bona temporada, tingui opcions reals de poder aconseguir tornar a la segona catalana i intentar portar la il·lusió i tot el més bo a la gent de Jesús per a que l'equip guanyi.
1: Una plantilla que s'està perfilant amb optimisme, no?
0: Bueno, és que jo crec que l'important és tornar a il·lusió a la gent de Jesús, tornar a tindre una bona temporada, i al final jo sempre he dit que Jesús Catalunya Tercera Catalana és un dels equips top de la categoria, i tornar a il·lusió es passa per fer bons fitxatges, i crec que ens estem reforçant molt bé. En les pròximes hores segurament que les xarxes socials del club anunciaran noves incorporacions, i és el que et dic, per exemple, l'última incorporació més recent i que ja es publica és la de Denis Arrastràlia. Jo crec que és de Jesús, per cert, crec que és una incorporació d'alt nivell per a l'equip, per al club, i per a tornar la il·lusió a la gent de Jesús.
1: Pues Pau Alegria, moltes gràcies per totes aquestes connexions que hem anat tenint durant l'any, i desitjar-te la millor de les sorts en aquesta tornada a la banqueta del conjunt de la Santa Creu.
0: Moltes gràcies a l'altre, Jesús, per tota la temporada, per tot el treball que heu fet durant l'any, i espero que durant la temporada que ens puguem tornar a parlar, perquè un programa com aquest a les Terres de l'Ebre és molt important tindre.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

I també comentar que dimecres passat es va disputar la final de la Copa Terres de l'Ebre de la Lliga de Veterans de Més 35, que s'estava disputant aquí a les Terres de l'Ebre i que enfrontava el Catalonia Legends davant el conjunt Aldea de... Ara m'he perdut, M'he perdut el conjunt de l'Aldea i es va disputar un partit que no va tindre que objectar res a qualsevol partit que hem disputat durant aquesta temporada a les competicions federades. Un partit que va iniciar-se amb el gol de Javi Gisbert, que avançava als de la Santa Creu al marcador, i al minut 41 de partit arribava el gol de l'empat del conjunt Aldea, marcat per Gerard Badia. Gerard Badia, un altre dels il·lustres, com també ho és Javi Gisbert. I després de l'empat a 1 es va passar a la tanda de penals, on David Subirà

0: David Subirats, que estava lesionat, va tindre que actuar de porter per la baixa de darrera hora de Castillo a la porteria. Un procés febril el va apartar d'aquesta final i va obligar que David Subirats fes dos grans aturades, una durant el partit i una en el primer llançament de penal, i finalment es va acabar imposant el conjunt verd i blanc amb els gols des del punt de penal d'Aleix, de Cosido i de Xavi Gisbert, i s'emportava el doblet, la Lliga i la Copa Terres de l'Ebre, que es va imposar el conjunt del Catalonia Legends. Una abraçada i una felicitació als membres d'aquest equip, que tindrem durant aquest programa en un moment o altre, quan vulgui Richie, tindrem a David Cosido per comentar aquesta final.
1: Soc el poder en la sombra.
0: Sí. Ets el poder. Jo vaig llançant píndoles. Si les vols, les reculls, i si no...
2: Un palet apareixes avui, un palet de l'obra.
0: Anem cap
1: no,
0: a un...
1: No anem. M'ha dit que si podem esperar-nos a menys quart, o sigui que enrotlla't, no sé, parla del que sigui, i fem temps... I pues, ara parlarem pues, amb el següent convidat.
0: Intenta picar Cosido.
1: Pico Cosido, lo que pasa que haurà de ser curta, si no, després no mos donarà temps.
0: Pica-li Cosido,
1: va. Bueno, de totes maneres, la ronda avui tampoc no és tan...
0: Va, pica-li Cosido, no t'encantes més.
3: Una cosa, Tomàs.
0: Recent.
3: Una cosa, Tomàs, tu aquí m'has ensenyat molt bé a com ser pilot a la nau, no? Però no m'has ensenyat què he de dir. M'has d'ensenyar les bromes. perquè si no, això perdrà la gràcia.
0: Los chistes dolents.
3: M'has de fer un manual de veure com se fan estos chistes que fa sempre, perquè si no això...
0: T'ho passarà per mail.
2: te deixaré escrites unes quantes línies abans de marxar.
3: Ah, però no m'ho digues així, home, que ploraré i tot.
2: No, bé, no, que has de plorar. No, ni moltíssim. No, és tot el contrari. Alegrar-te de que has tingut un bon company aquí que t'ha sabut ensenyar en dues setmanes, eh? Tot això, en dues setmanes, ja ho tens controlat. Vé, que si ho hem fet bé o no ho hem fet bé.
0: Bueno. Anem a fer una petita pausa publicitària i tornem tot seguit amb més protagonistes del nostre futbol.
4: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: David Cosido, un... David Cosido no està. David Cosido no li anava a dir que un plaer haver pogut compartir aquestes trucades que hem tingut amb ell, amb David Cosido, un dels nostres col·laboradors insígnia, no, Richie?
1: Sí, un dels col·laboradors més antics, no?
0: Sí, sí.
1: Com a jugador, com a entrenador, l'han tingut. Com a entrenador, jugador...
0: L'han tingut en totes les facetes possibles, eh?
1: Sí. I sempre ens ha atès de... Bueno, i aquest estiu li he dit. Mos veurem, segur.
0: Sí. Però... per altres lares, eh?
1: Sí, en altres circumstàncies, sí.
0: Anem a fer una petita pausa musical i tornem en la segona ronda d'aquest programa, la segona ronda que iniciarem a partir de les 5 de la tarda.

I anem a comentar el primer gol d'aquesta tarda. I és favorable als interessos catalans perquè marca l'Europa. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Jordi Caro, que als 28 minuts de joc s'avança davant el Celta Fortuna. Real Celta Fortuna 0, Europa 1.

0: I amb aquesta petita pausa musical hem arribat al punt horari de les 5 de la tarda. El punt horari que arriba la segona ronda d'aquest programa. La segona ronda que arriba de la mà dels nostres amics i sponsors a Bellautotec.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem en la primera ronda d'aquest programa. Ah, no, per primera no. Segona. Segona ronda d'aquest programa, que iniciem amb els resultats de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió, on sembla ser que se li fiquen les coses de cara als equips catalans, Richi.
1: Sí, de moment sí, en el resultat que has donat ara fa un moment, però bueno, de moment parlem del partit del divendres entre el Sabadell i el Real Madrid-Castilla. El Sabadell que va remuntar i 3-0. Sabadell 3, Real Madrid-Castilla 0.
0: I va remuntar el 2-0 de Valdebebas, eh? Mm-hmm. El resultat que es va produir al partit d'anada. També va aixecar el resultat del partit d'anada. Bueno, va decantar, millor dit, el resultat. La Ponferradina a domicili, sí, al camp de l'Atlético Madrileño. Mm-hmm. Es va imposar per 0-1 i s'ha classificat per a la final d'ascens cap a la segona divisió.
1: Com hem comentat fa un moment, començava a les 6:15, a les 6:15, Real...
0: No, a les 6:15 no, ai, a les 4:15.
1: Ui, com estem avui. Bueno, com sempre. Real Celta Fortuna 0, Europa 1, marcador de moment momentani.
0: I a partir de les 6:30 tancarà aquestes eliminatòries de semifinals del play-off d'ascens cap a la segona divisió, cap a la divisió de plata del futbol estatal, el duel que disputaran entre el Zamora i el Villarreal B amb l'1-1 del partit d'anada.
1: El play-off d'ascens a segona federació, la final tornada, a partir de les 6:15, es disputarà el Badalona-Cornellà.
0: I a la final de la promoció cap a la tercera ref, abans havia dit Lliga Elit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja ho he dit.
0: Tercera ref. Disputen aquest duel entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet B, Sant Mauro i la Pobla de Mafumet, que ahir va afavorir el conjunt del Camp de Tarragona. Mm-hmm. El conjunt on disputen aquest duel els quatre brencs.
1: Ho sabia. Ho sabia.
0: Tres van poder jugar, un no ho va poder fer per la intervenció quirúrgica que s'ha produït durant aquesta setmana i que té a Pol Cid recuperant-se d'aquesta operació. Des d'aquí li desitgem la millor de sorts i que torne als terrenys de joc el més aviat possible. Ho vam fer per 1-2 davant el Sant Mauro, un partit que al descans arribàvem amb el 0-1. Van empatar el conjunt barceloní a l'inici de la represa en un servei de corne, i a les acaballes decantava el marcador el conjunt tarragoní, que finalment es va imposar per un marcador de Sant Mauro 1, Pobla de Mafumet 2.
1: A la final de promoció d'ascens cap a la Lliga Elit, esta vegada sí, a l'anada, ahir dissabte, a partir de les 7, es va disputar l'Igualada Viladecans amb empat a 0, tot pendent de la tornada.
0: I anem cap a l'eliminatòria de la promoció d'ascens cap a la primera catalana. El partit de la final a l'anada es va imposar el conjunt local amb un gol, amb un autogol del conjunt cambrilenc. Canonja 1, Cambrils Unió 0. Tot se decidirà al partit de tornada.
1: A la promoció d'ascens a segona catalana, el partit d'anada, ahir dissabte es va disputar també el Sant Joanenc Tiana, en un resultat de 2-0 a favor del Sant Joanenc, a falta de la tornada.
0: I tanquem aquesta ronda en la final de la Copa Terres de l'Ebre, que es disputarà al municipal de l'Aube aquesta tarda de diumenge i que enfrontarà a l'Alcanar davant el Tivenys, un Tivenys que ha arribat a la final d'aquesta competició fetitxe. Recordem que el conjunt tibetà se va imposar l'any passat en la final i enguany té l'opció de revalidar aquest títol. I tanquem aquesta segona ronda amb els nostres sponsors i amics de Bellototec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: No la baixes, no la baixes, no. Aquesta... Freeze of Desire. Pedro, va, que anem agarrant lo fil, anem agarrant lo fil en aquesta... locució anava a dir jo ara.
1: Ja quan ho tinguem més per mà, ja faré el que fa Tomàs de repassar les classificacions, d'estar una mica més actiu parlant, però de moment jo trobo que per a ser el segon programa que estic aquí, bé.
0: I aprofitem a cantar el descans. No sé si tens els pítols de descans per aquí. Els xiulets. Perquè arriba a temps de descans el marcador que hem comentat anteriorment. L'Europa, de moment, s'imposa al camp del Celta Fortuna. Al camp del filial del Celta. Celta Fortuna 0, Europa 1.
2: I Jesús, continuem amb les entrevistes. Anem a parlar amb Enric Garriga, el nou director esportiu de l'Unió Esportiva Rapitenca, que té el marrón de confeccionar la plantilla d'esta temporada vinent, que és d'aquí 3 mesos, perquè nosaltres pararem, però d'aquí no res tornarem a començar, perquè el temps passa volant.
0: Volando. Volando voy, volando vengo.
2: I anem a parlar amb Enric.
0: Anem a parlar amb Enric Garriga, el nou director esportiu de la Unió Esportiva Rapitenca, que estrenarà el càrrec aquesta temporada 2026-2027. Enric, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Jesús. Bona tarda a tothom.
0: I feina la que se't presenta per davant, no, Enric?
3: Sí, bueno, per davant i les setmanes que portem treballant ja, perquè, bueno, com ja vaig dient, tenim un mercat de categories i d'equips limitat aquí a les nostres terres i bueno, ens hem de moure ràpid i moure segurs, perquè, si no, aquí més corre bala.
0: Un home de club, no? Podríem dir que ets Enric Garriga. Recordem que esta temporada ha estat el cap de premsa de la Unió Esportiva Rapitenca, no?
3: Sí, bueno, a les èpoques de tercera ja anava molt sobretot en Fernando García, que quan ell era president, i em va demanar d'entrar a la junta directiva. Després, una vegada dins de la junta directiva, pues, també em van demanar i així ho vaig fer, ser cap de premsa. I, pues, bueno, com tu dius, home de club, i allí em demanen, pues, intentar ajudar al club del nostre poble i al club que estimem. I ara director esportiu.
0: Com ha estat esta decisió?
3: Perdona, Jesús?
0: No, com ha estat esta decisió?
3: Bueno, pues, va ser en junta directiva, se va proposar... Bueno, vam començar a parlar per planificar la nova temporada. Creiem que necessitàvem una persona de la junta a prop del primer equip i que conegués bé els jugadors i, sobretot, conegués una mica el futbol de les nostres terres, i m'ho van proposar a mi, perquè, bueno, per aquestes categories creiem que no fa falta tindre una persona dedicada exclusivament a això. Ja podem dir en sou i càrrec especial de director esportiu, i bueno, vam decidir que en aquest cas el directiu del primer equip, que ja era una miqueta jo, pues que agafés una mica més de responsabilitat en el que és confecció de la plantilla i confecció de l'estaf tècnic. Mm-hmm.
0: El primer canvi, Enric, ha estat a nivell de la banqueta, no? Amb el nou responsable tècnic de la Unió Esportiva Rapitenca, no?
3: Sí, sí. Toni Teixidor ens va comunicar que no volia continuar, que no continuaria a Rapitenca. I, bueno, vam estar parlant amb diferents entrenadors de les Terres de l'Ebre, però... volíem una persona jove, també una persona que conegués el club, i en este cas Javi Sánchez, que porta 30 anys entrenant al nostre futbol base, ja era el psicòleg del club, el coach del club, que ajudava tant al futbol base com a jugadors del primer equip. Ho havia fet bé, perquè havia sigut segon de Teixidor quasi tota la segona volta, I, bueno, parlant també sobretot en els jugadors, doncs vam decidir que l'aposta tenia que ser de casa i tenia que ser gent jove com la que estem reestructurant una mica tot el primer equip de Rapitenca. I així ha sigut, serà Xavi Sánchez i intentarem muntar també un bon staff. I més que res és Xavi perquè, és a dir, la gent consagrada ja la tenim. És a dir, tenim quasi 10 renovacions firmades i el que necessitarem serà polir un equip, no de fondo d'armari, però sí gent que li pugui competir i pugui guanyar-se el puesto a la primera catalana. I en això ens hem fixat sobretot pues en els millors jugadors o en els que nosaltres pensem que són els millors jugadors de les nostres terres, ja siguin ex-rapitenca o que haguin passat pel nostre futbol base també.
0: Un home de la casa, Xavi Sánchez, recuperant l'essència de la Unió Esportiva Rapitenca, no?
3: Pues sí, una miqueta això també, perquè estos últims anys, bueno, portem 3 anys d'apostes de voler estar per dalt o de pujar i no mos està acabant de sortir i al final, com tu dius, tornar a l'essència, tornar a la rapitenca, tornar a la gent que ho sent des de ben menuda per intentar fer el salt de qualitat este que necessitem i que trobo que mereixem com a rapitenca que som.
0: Quin serà l'objectiu de la Unió Esportiva Rapitenca de cara al proper curs?
3: Pues, com deia Jesús, portem 3 anys que volem pujar i l'objectiu és pujar i els 2 primers anys han baixat i ara enguany han patit. És a dir, l'objectiu principal serà la permanència i a partir d'aquí, un cop veiéssim que la tenim, pues ja mirarem altres coses, però sobretot ha de ser la permanència perquè volem que este bloc jove que acompanyarà els contrastats se faiguin a la categoria i que poguéssim comptar amb ells molts anys.
4: Bona tarda. La Rapitenca ja sabem que té un públic molt fidel, uns aficionats que sempre estan, però què es pot fer més per engrescar més a la gent de la Ràpita a pujar a la Devesa?
3: Pues bueno, pues això que vos estic comentant, no? Gent jove, gent de casa o gent que hagi passat pel nostre futbol base, gent que mos pugui donar moltes alegries cada diumenge a la Devesa i gent compromesa en el club i la filosofia del club. Sobretot, transmetre este bon ambient que volem crear dins del vestuari, dins de la junta directiva i dins del club, pues també transmetre-ho a tota gent de la Ràpita i a tots els socis i aficionats.
0: L'alcaldia és un dels punts a favor de la Unió Esportiva Rapitenca i que seguirà al costat de l'equip en les millores que estan a punt d'iniciar-se, no, Enric?
3: Sí, bueno, l'alcaldia i tot l'Ajuntament en general. Mm. És a dir, ara aquest any també mos canvien la gespa, una gespa d'última generació, mos canvien el videomarcador, també hem arribat a un acord en Nike i en la IFE, és a dir, anirem en Nike i la IFE mos tornarà a rotular un autobús com feia uns anys que teníem i estem en esta línia en intentar ser el màxim professionals possibles, fer les coses el millor possible per a que després dins del camp tinguéssim tots els ingredients que mos porti al camí de la victòria o al camí de que tots poguéssim estar orgullosos del nostre equip.
0: Se presenta un estiu o un mercat mogut, no, Enric?
3: Bueno, és el que et comentava. Aquí tenim, som limitats per densitat de població, no? Al final, i hem de viure en aquesta realitat i dins d'aquesta realitat pues, mos tenim que moure cada un les seues armes i afortunadament pues, la Rapitenca encara té un nom, junt amb l'Escó, que ara l'Escó en la filació en el Reus pues, diràs que va cap a una altra filosofia o va lligat més cap al camp de Tarragona, al camp de Reus, però nosaltres seguim tenint un nom i al final som el referent de les Terres de l'Ebre i en aquestes armes i en aquesta filosofia seguim per intentar traure pues, el millor talent.
0: Recupereu també una figura que hem tingut tota la temporada amb nosaltres en el programa Tots els Gols, com és Fernando García, no, Enric?
3: Bueno, Fernando ens va demanar que ell no es volia implicar al 100%, que estaria sempre per ajudar, però sí, tindrà la confiança, l'experiència i tot el recorregut que porta al costat del club, doncs mos ajuda i mos ajudarà moltíssim, segur.
0: Suport logístic, no? Seria la millor definició.
3: Sí, logístic, mental, tot, perquè la veritat és que aquí pues, som un poble menut, ens coneixem tots, i al final la gent que fem el futbol i ens estimem la Rapitenca, ens tenim que ajudar tots i anar tots de la mà.
0: Com se definiria Enric Garriga?
3: Pues un apassionat, un enamorat de Rapitenca. Vaig començar de molt jove anant a veure tots els partits, però mon pare estava de segon, bueno, primer de jugador, que no tinc tanta memòria, però després de segon entrenador en l'etapa de Venancio González, a primera regional, quan se va pujar preferent. I a partir d'allí, pues, quasi cada temporada seguint l'equip. Han hagut temporades que més i han hagut temporades que menys, però quan he estat al poble i he pogut anar, pues, sempre he sigut de Rapitenca molt de prop i sempre. I sempre ho he sentit molt. Així que un enamorat del club del seu poble.
0: Un malalt de futbol, vamos.
3: Correcte.
0: Enric, ja per acabar aquesta entrevista, han sonat amb força els noms que ens va avançar precisament Fernando García fa dos programes, de Valcárcel, o també el nom de Sergi Gasparín com a possibles reforços de cara a la temporada vinent. Què ens pots avançar?
3: Bueno, pues que són dos perfils possiblement que incorporarem, perquè són Valcárcel, els seus números parlen sols. És un noi que ja quan va vindre la primera època aquí a Rapitenca ja es va afincar aquí al poble, és a dir, viu a Ràpita, se l'ha vist molt per la Devesa, i això pues, bueno, mostra que té moltes ganes de tornar i en este camí estem treballant. I el mateix que Sergi Gasparín és un xic com jo, del poble, que també ho sent molt a Rapitenca. És molt bon jugador, molt bona persona, i igual Valcárcel com ell, pues, són dos jugadors que poden sumar molt en este projecte i en la filosofia que vos comentava.
0: Pues...
3: Però bueno, estem treballant, Jesús, tenim en principi 10 renovacions i ara estem intentant tancar pues, estes 9-10 incorporacions.
0: Entre elles la de Dan Reverter, no? Un baluard a la porteria, no?
3: Correcte. Sí, bueno, los ell i Alex Samper eren els dos que estaven al primer equip del poble i pues, molt segurament, quasi segur, continuaran.
0: Pues Enric Arria, ho seguirem de ben a prop, l'actualitat de la Unió Esportiva Rapitenca, i anirem actualitzant a través del grup de difusió quan surtin aquestes renovacions i els nous fitxatges que formaran part de la Unió Esportiva Rapitenca 2026-2027. Moltes gràcies per totes les connexions que han pogut tindre en tu, tant en via interna com en les trucades que han pogut establir aquesta tarda amb tu, i desitjar-te la millor de les sorts.
3: Pues moltes gràcies, Jesús. Moltes gràcies a tothom i bona tarda.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: Estem pràcticament a punt d'arribar a 6:15. Són 5:22. Tomàs, nostàlgia la que estàs vivint en aquest programa, no?
1: Nostàlgia per què?
2: Ni moltíssim
0: no,
2: menys.
0: No tindrem cada diumenge en natros.
2: No, vosaltres heu de tindre nostalgia, no? Jo no. La veritat és que ha sigut tanco un cicle, vull dir, tanco una etapa que ha estat per a mi molt productiva, ha estat molt bonic. Vindré cada diumenge aquí a Tortosa i fer, pues, bueno, este programasso que feu aquí, ser una part important. Ha estat per a mi un plaer, però com en tota la vida, arriba un moment en què dius, no en tinc prou, ja està bé, i és el que ha passat, no? Que ha arribat el moment en dir, ja n'hi ha prou, necessito també una miqueta de temps per a mi, pensa que treballo de dilluns a divendres, acabo de treballar, he de fer en dissabte les compres, anar a llenetejar una miqueta a casa, bé, les coses que tenim, i diumenge puja a Tortosa. Llavors m'he quedat molt poquet temps per a mi, ja tinc una edat, ja sóc una persona que té uns anys, no com Pedro, que és un xicolillo d'estos que té tota la vida per davant.
0: Que surt de l'ou, eh?
2: I que bé, no, ja en tinc prou. Jo penso que he complit, he fet el millor que he pogut aquesta participació aquí a Tots els Gols, i ara ja res de nostàlgia. Ara alegria per haver donat tot el que he tingut per al programa i ser, pues, bueno, una part important del mateix.
0: Te seguirem marejant, eh? No és una amenaça, però...
2: Sí, és una amenaça. Ha sonat amenaça, però completament, eh?
3: I a veure si ens convida un dia també a Ràdio Imposta, no? Sí. I la liem allí una mica.
0: Sí.
3: Li fem la punyeta.
0: Jo per riar-la, allí em
2: bueno, el que sí que tenim és pendent un d'alcalde, eh? Que no sé si serà en guany o serà de cara a la temporada que ve, però tenim primer lo rap en pataca i allioli, després uns fideuets o un arrosset en llangostins i sèpia. Això ho tenim claríssim, no?
3: M'estàs fent agafar gana.
0: No ho havíem fixat ja per al pròxim cap de setmana?
2: No, perquè tot treballes.
0: No, el pròxim, després.
2: Lo
0: del 20.
2: Bueno, podem parlar-ho, queda la porta oberta.
3: Lo del 20 jo ho tinc una mica fotut. Bueno, ho parlarem.
2: Bueno, i ara estem en contacte encara.
0: Anem en una nova connexió,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tinc el teu telèfon, sí.
2: El meu telèfon lo tinc jo, tens el número meu.
0: Anem en una altra nova connexió, no?
3: Anem a parlar amb un altre director esportiu que també té el marrón de confeccionar la plantilla de cara en esta temporada vinent, que és d'aquí 3 mesos, vull dir, la cosa va ràpid, el món roda, i és amb Guillem Pedrola, el director esportiu de Jesús Catalonia, que, bueno, aquest any no ha fet una bona temporada, però esperem que l'any vinent...
0: No ha fet una bona temporada al primer equip?
3: Bueno, sí.
0: A nivell de direcció esportiva... Los números canten.
2: Quina cançó?
3: No ho diem mala estrugança, Jesús, no sigues així. Bueno, anem a parlar amb Guillem.
0: No és així, Guillem. Molt bona tarda.
4: Bona tarda, Jesús. Bona tarda.
0: És així o no és així? Els números canten, bueno, no?
4: A nivell de direcció esportiva, evidentment, el més marcat, vulguis o no, és el descens del primer equip. Però el filial ha quedat campió de Lliga i ha pogut disputar una fase d'ascens, i el juvenil igual, campió de Lliga en fase d'ascens.
0: Mm-hmm.
4: Vull dir, faena feta, no sé si a mitges, si no a mitges, però prou bé, la veritat.
0: I el cadet està disputant la fase d'ascens, que es disputarà el darrer partit davant el Tortosa d'Ebre, se disputaran la possibilitat d'ascendir a preferent, i la resta d'equips han salvat la categoria i inclús han quedat campions de Lliga, no?
4: Sí, bueno, l'Alevi Suponsa també va fer la promoció per a pujar a preferent, vull dir, a nivell de futbol base tot el club ha funcionat molt bé, la veritat. I a nivell d'amateurs, pues, excepte el primer equip que per diverses circumstàncies pues, no s'ha pogut traure, en general la veritat que la línia de treball és bona i bueno, hem aconseguit guanyar la Lliga en lo filial i en lo juvenil, que no hauríem de remuntar fa 30 anys o menys, o 35 anys, que no guanyava la Lliga al Juvenil de Jesús.
0: I una victòria de l'equip filial que li representarà disputar la eliminatòria de la Copa Catalunya l'any vinent.
4: Correcte. La disputaran a l'agost, me penso que la segona quinzena d'agost, o no, ara no, mateix no recordo les fetges. I en principi, si no ho tinc altres malament, disputarà o contra un campió de quarta o contra un tercera catalana de la província de Tarragona, per lo que tinc entès.
0: L'equip de tercera catalana garantiria que disputaria aquesta eliminatòria al municipal de la Santa Creu i sent contra un quarta aniria a sorteig pur a decidir on finalment se disputaria esta confrontació, no?
4: Això no ho sabia, em pensava que era coeficient. Se mirava el coeficient, però podria ser que fos sorteig pur.
0: Analitzant el que és la propera temporada, ja ha començat a funcionar la maquinària i esteu confeccionant una plantilla per a tornar a il·lusionar a la parròquia de la Santa Creu, no?
4: Sí, la veritat que seguim mantenint a quasi tot el bloc per una miqueta de joventut en diverses incorporacions, en alguna promoció de juvenil i això, i a part doncs, estem incorporant a jugadors que ja han estat al Catalunya i bueno, jugadors que no han estat però que són jugadors de nivell i lògicament doncs, pot ser nivell de plantilla, sí que és plantilla per estar a la part alta de la classificació, però a nivell de club els objectius són molt clars, vull dir, fins al cap el primer equip mantenint quasi tot el bloc fa 20 partits que no i el que volem és que puguem tornar a competir i a disfrutar i llavors a nivell d'objectiu de moment és el club que ens han marcat estar dins dels 5 primers i a partir d'aquí pues, com més sucre més dolç, si quedes primer pues, perfecte i si quedes cinquè
0: me penso
4: que l'ambició del propi jugador del que vulgui assolir.
0: En una incorporació que heu publicat fa breus hores o el dia passat, una incorporació de campanetes amb la incorporació de Genís Arrastària, déu-n'hi-do, no?
4: Sí, la veritat que Genís pues, bueno, és un jugador de la casa que per sort va poder anar-se'n del club per a competir en categories bastant superiors, vull dir, és un jugador que ha jugat a tercera ref i a segona o tercera divisió d'Islàndia i diferents categories semiprofessionals i ara, pues, bueno, pues, a l'haver baixat de categoria pues, han volgut apostar per ell i ell està totalment decidit a vindre a pegar-nos un copet de mà i intentar fer coses xules. Però sí, és un reforç de luxe, la veritat.
0: I recuperant també a Pau Alegria com a capità principal d'aquesta nau i recuperant també, a més, el tàndem que fem amb tu a la tercera catalana fa tot just fa 4 temporades que vau viure l'ascens de categoria.
4: Segona, Jesús. Segona
0: sí,
4: catalana.
0: Sí, sí. Recuperant aquest tàndem entre Pau Alegria i tu com a segon, no?
4: Sí. La veritat que la vegada que vam estar junts bueno, vam tenir bons resultats, vam aconseguir la permanència a segona catalana i de fet ens vam quedar a les portes de poder disputar lo playoff, que evidentment ja no era el fet de disputar el playoff, sinó era el fet de salvar-te 2 mesos abans que els altres, saps? I ara una vegada vam decidir apostar per Pau, quan vaig contactar amb ell no va tindre cap dubte i ell mateix ja va ser el que m'ho va proposar de tornar a repetir tàndem i mira, pues al final s'ha donat i ja a treballar per la temporada vinent, que ja estem capficats, vull dir, aquí el futbol no para i no desconnecten ni a l'estiu.
0: Quins objectius us marqueu com a club al marge del primer equip, que ja has comentat que és estar entre els 5 primers classificats?
4: Bueno, lo que volem com a club és que seguixin competint tal com ho estan fent. Evidentment, com més amunt puguen estar totes les categories, millor, perquè és quan més se disfruta. Però al fin i al cap, que en el futbol base, en futbol set, seguixin creixent a nivell futbolístic i com a persones, en les ganes i l'il·lusió que ho fan, que la veritat dona goig veure cada fin de setmana els partits a casa i fora de tots els equips de futbol base. I ja a nivell de...

0: la veritat que en Llorenç hem estat molt contents, molt contents tant en Llorenç com l'Ivan Pujol i que la plantilla de la filial ha respost molt bé. Llorenç ha creat un grup humà increïble i bueno, ja se li va oferir la renovació automàticament i Llorenç, tot i no ser de Jesús, ara ja se sent com un jerusenc més i és un tio més de club i la veritat que ell tampoc va dubtar massa en seguir al capdavant del projecte, la veritat.
1: I a nivell del juvenil s'ha tancat un cicle, podríem dir, no, Guillem?
0: Sí, bueno, al fin i al cap ha sigut la segona temporada només en el juvenil, però és que hi ha jugadors que els porto entrenant de prebenjamins i de benjamins. Estos dos anys que ha estat en ells al juvenil hem aconseguit dos promocions i han guanyat el campionat. I ja al gener ja ho vaig comunicar al club que en el cas de no pujar preferent, que no s'ha donat, però en el cas de no pujar, que faria un passet al costat en el juvenil i perquè així ja com més prompte el dia més prompte començaven a treballar ja en la temporada següent. Però bueno, la veritat que d'estos dos anys m'enduc molts de records i el que he viscut no ho viuré a cap altre club, vull dir, això ho tinc claríssim, perquè puc anar a qualsevol altre club i tindré equipassos i competir moltíssim, però al fin i al cap el que és el Jesús com a club a nivell de història en quant a juvenils ha tingut bons equips, però no ha tingut equips per a classificar-se dos anys seguits a la promoció. I claro, els records i les vivències tant de l'any passat com del d'enguany és pràcticament impossible de repetir. Però bueno, tanquem un cicle i ja està, que el futbol segueix, la vida continua, igual que tanquem aquest cicle, n'obrim un altre de nou.
1: Mm-hmm. Un cicle que ha estat molt positiu, no?
0: Sí, la veritat és que no m'he ficat a comptar ni res, però potser hem perdut 6 partits només. I és el que et dic, el creixement futbolístic de tot ha sigut brutal i el grup humà que hem creat també és increïble. Se veia l'any passat cada partit a casa, sobretot al tram final de competició, tot el poble ens arropava. Enguany, durant la temporada, també s'ha repetit i la veritat que m'ha estat molt bé. M'ha estat molt bé, la veritat.
1: Te trobes ara mateix tornant del desplaçament al municipal de Camp Joliu, on no heu pogut disputar el vostre compromís, no és així?
0: No hem pogut disputar el nostre compromís perquè aquesta temporada a nivell d'efectius de plantilla he anat bastant minvat. La setmana passada contra el formatiu el porter es va trencar el dit, l'altre porter tot esquits de la munyica i juntament amb les lesions d'un jugador que té lligaments i menis trencat, un altre que té 3 esquins és el mateix turmell, una lesió al tendó d'Aquiles d'un altre jugador. Me trobaven 7 efectius disponibles i no podia estirar de cadets. Jo mateix ja, com a entrenador, no vull estirar dels cadets, jugant-se el que es juguen. I ja vaig parlar amb federació i he anat a tancar acta perquè, lògicament, és un partit intrascendent, un desplaçament d'una hora i mitja quan és una lliga ebrenca, però bueno, aquí ja és a nivell federatiu, sembla que ja no podem fer res. I no podíem presentar-nos al camp del Camp Joliu a jugar un diumenge de tarda amb 7 jugadors i sense porter.
1: Una situació que no es produirà la temporada vinent, no?
0: No es produirà la temporada vinent perquè per fi fan una segona, que és una cosa que es tenia que haver fet abans, perquè recordo que fa 2 anys que l'equip que puja del Terres de l'Ebre preferent no és ebrenc, sinó que és de Tarragona. Llavors, si s'hagués fet abans la segona, pues això no hagués passat. Al fin i al cap, en guanyarem 33 equips a juvenil comptant el Camp Joliu. Si el Camp Joliu, la federació no hagués acceptat, s'hagués pogut fer una lliga de segona de setge i una altra de setge a primera, o de, el que sigui, és igual, de 15 i 17, és diferent. Però bueno, la federació al final pues, va acceptar la proposta del Camp Joliu i no van fer una segona. Llavors, pues, bueno, passa el que passa. De les Terres de l'Ebre, l'any que ve, si no m'equivoco, només hi haurà un representant ebrenc a preferent, que sigui l'aposta.
1: Gran treball i molta feina per davant, no, Guillem?
0: Sí, la veritat que dona tot molta feina.

0: i abans no parem, ningú del club para, vull dir, tant directius com jo com a director esportiu i membres dels diversos cossos tècnics, no parem en tot l'any, però bueno, és una feina que al fill i al cap la fem perquè mos agrada, perquè ho vivim amb molta passió i perquè per a mi personalment jo sense el futbol no seria jo i llavors, pues, bueno, per aquestes cosetes pues, fa que mos impliquéssim cada vegada més i que estem treballant dia a dia.
1: Per a dinar pilotes, per a berenar pilotes i per a sopar pilotes, no?
0: Sí. Correcte. Dono gràcies que la meva parella m'acompanya tot arreu, perquè si no fos així, problemes tindríem.
1: Una salutació per a Gemma, que la portes al costat, eh?
0: Sí, al costat la porto. Però bueno, està per a tancar un acte. No ha vingut en mi, pobra. Però bueno.
1: Guillem Pedrola, moltes gràcies per haver entrat avui i comentar-nos tota l'actualitat del Club de Futbol Jesús Catalonia i t'emplacem a la temporada vinent a seguir comentant aquesta trajectòria del Club de Futbol Jesús Catalonia en una tercera catalana que es presenta apassionant.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres també. És un plaer sempre cada vegada que em truquéssiu i seguirem donant guerra l'any que ve tercera i evidentment estirem en contacte i ja ens anirem trucant.
2: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
3: Arriba el moment més esperat de la temporada, la 15a Festa del Futbol Català, que espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
4: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
3: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
4: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
2: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

I malauradament arriba el gol de l'empat que torna a les taules al marcador a l'eliminatòria de descens, a la semifinal descens cap a la segona divisió. El Celta Fortuna acaba d'empatar des del punt de penal. Hugo González acaba d'establir l'1-1 als 57 minuts de joc. Un empat que garantiria que el partit anés a la pròrroga. Si finalitza el partit amb empat, se classificaria el Celta Fortuna per major coeficient. Celta Fortuna 1, Europa 1.

0: Bueno, i continuem amb les entrevistes. Jesús, anem a parlar amb Albert Alberic, el president del FLIS, que això no para, o sigui, sembla que són vacances, però la temporada...
1: Vacances anticipades.
0: La temporada vinent, has de començar a fer plans, etc, etc, i anem a parlar de tot plegat amb ell.
1: Anem a comentar el que ha estat una temporada que se va quedar a un fil de no disputar aquesta promoció d'ascens cap a la segona catalana. Un FLIS que ha pogut recomposar l'equip, ha pogut formar un equip de casa i ha acabat el curs amb nota. Albert Alberic, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: És així, no? Heu pogut acabar el curs amb bones sensacions, no?
2: Sí, amb molt bones sensacions i molt satisfet de la temporada perquè, bueno, al principi havia, com és normal, havia dubtes perquè és un projecte bastant nou, en jugadors de la zona, jugadors de casa. Sempre diem que són jugadors de molta qualitat, però, bueno, s'havia de fer un equip, entrenador nou, i molt contents, però és el que dius tu, ens ha quedat aquell mal sabor de boca que ens hem quedat a no rebre la promoció, però, bueno, diuen que abans d'hora de guanyar primer de perdre, i a veure si és veritat i l'any que ve podem fer un salt més i poder arribar més cap dalt.
1: Llàstima el temps afegit en els dos compromisos que han estat claus, no?
2: Sí, Enric, perquè sí, perquè jo ja vaig dir com va passar i que espero que no arribo, que no depenguessin d'això, i hem depengut d'això. Els 99 minuts de Josep Maria i 104 del dia de Gandesa, doncs m'ho han penalitzat. I aquests 4 punts ara, doncs, haguéssim quedat empatats en una ampolla. Uh-huh. Però, bueno, ara ja està. S'ha acabat la temporada, lo va molt positiu, i ja estem en el cap en l'altre. És que això no pare. El que diuen el teu company, i això no pare, i ja estem liats una altra vegada. Telèfonos i quedades, i, bueno, suposo que amb tots els equips.
1: I ho heu pogut fer amb un entrenador de la casa, amb un entrenador de la casa com Jordi Castellví i amb diversos jugadors que heu pogut recuperar, no?
2: Sí, l'aposta per ell era arriscada. Arriscada primera perquè som molt amics de fa molts anys i, clar, si cada entrenador a un amic és complicat, perquè si les coses no van bé, la cosa es complica, però és que no tenia cap dubte. La cosa aniria bé, doncs, perquè és un estudiós del futbol, lo viu, jo deia que cada hora, analitza els rivals, mira vídeos, és una passada. Jo sabia que, en una mica de sort, la temporada seria positiva. No esperem, evidentment, això. Però això, més recuperar jugadors de la zona que fa temps que anem darrere i no acabem de fer el pas, i el porter, i Jordi, el Pichichi, i tot això, doncs, al final s'ha fet un molt bon equip i que són una pinya, i això s'ha demostrat. Perquè si no ets una pinya, és molt complicat aguantar allà dalt tot l'any. I bueno, el que et dia. Temporada molt positiva i ara ja a pensar en la següent.
1: A pensar en la següent, que heu pogut tancar la renovació del Pichichi Jordi López, no?
2: Pues sí, han tancat, bueno, ja ho puc dir oficialment, han renovat 17 jugadors, volguen dir que no se'n va cap. I supercontents, perquè els jugadors poden estar molt contents. Jo dic sempre que està molt bé a Flix, el que passa és que estem lluny de tot arreu, però és un club que, bueno, és un club molt familiar, és un club que compleix el que promet, és un club que hi ha afició i els jugadors estan molt a gust. I Jordi és un exemple. Jordi ha tingut ofertes d'un munt d'equips, d'un munt, i he preferit quedar-se a Flix. I això per a nosaltres és superimportant. Continua en Jordi, continua en Rucci, en Nelson, en Nacho, en Pere Jordà, bueno, en tots, pues és un luxe. I, pues, bueno, han fet dos retocs i crec que la plantilla, pues, és millor que la de l'any passat.
1: Uh-huh. Heu pogut viure tardes a la Ventonellà de altos quilates, no?
2: Sí, al cap i a la fi és el que buscàvem en aquest any. En Jordi, l'entrenador, en Llorenç, entrenador, Arnau de Parada, entrenador, i la gent de casa, això. Que la Ventonellà torna a ser un camp difícil i un camp de passió, un camp de que on costa guanyar, que la gent apreta i que es torni a veure el futbol com, desgraciadament, fa temps que no el vivíem. Uh-huh. I sí, hi ha hagut partits d'altos vuelos perquè hem tingut rivals molt complicats, de molta categoria, i la gent, pues, s'ha anat a enganxar. A Santa Bàrbara, precisament, un diumenge a la tarda pues, havia més de 50 persones de Flix, això és el que busquem principalment.
1: Heu tornat a engrescar a la gent de Flix, no?
2: Sí, la gent està molt engrescada. Nosaltres, si Santa Bàrbara no haguéssim jugat, depende de naltres, pues, haguéssim omplert quasi tots els autobusos. Mm-hmm. Lo que passa que no depende de tu, pues, la gent li va costar una mica, però està tot quasi mig fet. Volem dir que la gent està molt engrescada i ja parlen pues, de l'any que ve, que l'any que ve hem de fer un pas més, que l'any que ve el centenari, que pot ser històric i la gent ja pensa en que arriba el setembre per tornar a començar la Lliga.
1: Uh-huh. No és res a destacar, però val la pena remarcar-ho com a mínim, que ho ha estat l'equip màxim realitzador de la categoria. Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, jo tinc tres dades que són... Déu-n'hi-do. Fora de casa, 9 victòries. Som mm-hmm. l'equip fora de casa amb més punts. L'equip més golejador. Hem tingut 12 porteries a 0. 12. Mm-hmm. A la segona volta hem tingut 2 derrotes, sol una fora de casa. I a la segona volta hem anat a Roquetes, Santa Bàrbara, Mora d'Ebre, Mora la Nova, Jesús i Maria, l'Ampolla, i l'equip ha respost. Jo crec que han pecat els equips que es pot dir de baix, mm-hmm. perquè els equips de dalt han competit tots els partits, i els de baix per assegurar la nostra penalització.
1: Mm-hmm. Tot i que vau iniciar la temporada, vau iniciar el curs, molt dubitatius, no?
2: Sí, a veure, mon pare era lògic. Era un projecte pràcticament nou, i l'entrenador també s'havia de fer en el futbol 11 i futbol amateur, i tot una mica costava de fer l'engranatge, però una vegada va agafar la tecla, els jugadors ja van començar a seguir completament, pues, la dinàmica va passar de 3 hores de seguides en 8 partits i vam guanyar 6 o 7, i a partir d'allí l'equip ja va anar cap dalt.
1: Mm-hmm. I això ho heu fet en una tercera catalana realment competida, Albert?
2: Competida i apassionant. Mm-hmm. I apassionant perquè és que l'altre dia parlàvem, hasta les últimes, jo diria que 5 jornades, érem 7 equips que estàvem allà dalt, mm-hmm. en 4 punts de diferència. I ha sigut brutal. I jo no m'imagino l'any que ve. És que la tercera catalana de l'any que ve, tu li fiques segona i és com una segona. És que el que hi ha l'any que ve a tercera és... Tu diràs. Mm-hmm. No tinc els equips perquè ja saps quins són, però és que
1: sí.
2: jo no sé com anirà l'any que ve, però l'any que ve és una passada.
1: Amb el descens de la Cava i el Catalonia i els ascensos de l'Horta de Sant Joan i el Corbera, más cera de la que arde, no, Albert?
2: Clar, ja, jo el que et dic, la Cava, Jesús i Maria, Santa Bàrbara, Roquetenc, Flix, Olímpic, Mora la Nova... No vull deixar ningú. Mm-hmm. És que, clar, és que baixen dos miures, com l'acaba el Catalonia, el Jesús i Maria també es queda. És que, clar, l'any que ve pot ser una categoria que, bueno... Però, bueno, això és el bonic. El bonic que arribéssim a l'última jornada, hi hago tres equips en aspiracions, per les últimes 5 jornades hi hago per a pujar 7 equips, això és el bonic. I que també és molt complicat, que vas a jugar als equips de més... 5 metres més dèbils i és allà ho guanya, perquè aquesta és l'altra. Quants equips han perdut? Són dels equips de baix, tots. Mm-hmm. I al final has de guanyar tots els camps, i és molt complicat tant un com l'altre.
1: I tot i això, resant que no vaig ser cap dels 8 representants de la segona catalana, no?
2: No, bueno, és que aquesta ja és l'altra. Ja és l'altra, és que el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, jo crec que és una... No sé, aquí estem molt perjudicats, perquè... A Tarragona és un grup més dèbil, a Barcelona és un grup molt fort i si més són més judicats. Ens han promet una segona catalana fa 2 anys i se la promet i aquí no hi ha res. Mm-hmm. I nosaltres sabem que el tercer classificat nostre mai farà la promoció, mai, perquè és la més forta que hi ha. I això sap greu, la Jesús de Maria, que ha hagut d'anar a jugar a Girona, ho trobo lamentable. Mm-hmm. Hasta el dia que d'aquí no ens plantéssim i diguéssim prou, doncs pues bueno, ens tenen aquí com a no sé... Lo conocido de India, del futbol.
1: I la federació us ho fica fàcil, per a que diguésseu prou?
2: No, però és que... A vegades dius, és que... De qui és la culpa? El que no pot ser és que et prometo una segona catalana fa 3 anys i et diuen el mes de maig, no, no, ara no. Comença la Lliga i no, és que em baixen 8. A veure, com han de baixar 8 equips ja 16? És que és... A veure, m'he estat tornant incongruent. El que passa que jo el que dic sempre, que no puc anar a Palamós a una reunió el mes de juliol. No, no, no m'ho puc muntar. Fem una reunió a Tarragona, fem una reunió a Tortosa i aniríem tots els equips d'aquí. Però clar, tot se munta i dalt. I al final dius que, entens, la gent passa d'anar ahí.
1: Tornant al que serà la propera temporada, confiança total i absoluta en el treball de Jordi Castellví, no, Albert?
2: Sí, és que si et dic la veritat, és que no vam parlar ni de renovació. No vam dir, hem fet la plantilla que ve parlant, no vam dir ni continuo o no continuo, és que ho donem per fer els dos. Bueno, ja t'ho vaig dir el dia que m'heu trucat que jo vam morar, és que el treball que ha fet és encomiable. Jo és que no puc dir cap mala paraula ni redolent perquè s'ha ficat els jugadors a la butxaca del primer dia, els jugadors van entrenar contents, els jugadors van entrenar en alegria, és molt treballador, analitza els rivals. Si et fiques a analitzar estany els entrenadors dels equips rivals, és que tots eren entrenadors amb molt pedigrí, Jordi Roca, Gerard Capera, Pau Alegria, Mario, i el que venia de nou, és que n'hi ha hagut cap partit que digues, han sigut inferiors. I pràcticament hi ha hagut partits que ha fet canvis i per això s'han guanyat. On hi ha donat una lliçó de que, ostres, en ganes i treball, doncs pots estar a l'alçada dels millors de la categoria.
1: Objectius del Flix de cara al curs que estem a punt d'iniciar, perquè tot i que dia Ricci que queden 3 mesos, 3 mesos passen volant de cara a la temporada 2026-2027?
2: L'objectiu, bueno, doncs, intenta estar al més acum possible. Però jo no en tenim ni una. Però la gent té ganes de gresca. L'equip ha demostrat que pot competir en els de dalt i amb 7 jugadors crec que ens donen un salt de qualitat per poder estar per allà dalt. Ara, després el que diem sempre, la pilota és la que mane i és la que ens dirà on acabarem la Lliga. Però, evidentment, que l'ambició és estar el màxim possible i a veure que fins que arribem.
1: I més de cara a la temporada del centenari del club, no? No és així, Albert?
2: Sí, tot s'ajunta, que el 7 de maig de l'any que ve fem 100 anys i, clar, hi ha molta il·lusió perquè Flix és un poble amb molt sentiment i, clar, 100 anys, hòstia, 100 anys ininterromputs perquè Flix el futbol ha estat tota la vida, no ha parat mai i hi ha molta il·lusió i l'altre és que no pugem a segona catalana, que és primera regional, fa 42 anys. I bon dia, la gent tot s'ajunta i creiem que pot ser l'any que es pugui aconseguir, però el que et dic abans, no tenim cap pressió, nosaltres hem començat la Lliga a tope i a veure com ens portarà, però il·lusiona moltíssim, això és evident.
1: Pues seria un bonic colofó de cara a la propera temporada i ho comentarem aquí amb Albert Alberic, amb el president de la Joventut Esportiva Flix. Moltes gràcies per totes les trucades que t'han anat fent durant la temporada i has respost de forma completament agradable i t'emplacem de cara al proper curs per a seguir comentant el que afecta a la Joventut Esportiva de Flix.
2: No, Jesús, gràcies a Valtres per la feina que feu, perquè, jolín, el que dic jo, estem allí en forat i feu una feina que és encomiable, poder estar a l'instant sabent què passa als camps. I per mi ja ho sabeu, sempre que us faci falta la meva presència, jo me truqueu i jo ja ho sabeu. Sempre a la vostra disposició.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
1: I n'hi ha gol al partit de l'Europa i capgira el marcador el Celta Fortuna de nou de penal des del punt fatídic acaba d'establir el 2-1 el conjunt Celtinya, el conjunt...
0: I ara hi ha un penal a favor
1: sí,
0: de l'Europa.
1: Sí, i ara n'hi ha penal a favor de l'Europa. Verem com acaba la situació, si acaben establint l'empat a 2. Al minut 73 s'ha produït el segon gol del Celta, que de moment, momentàniament, l'avançava al marcador per 2-1, i ara mateix estem en l'impàs de saber què passarà amb aquest penal que s'ha xiulat només dos minuts després. Al minut 75 s'ha assenyalat el penal per l'agarrón que li han fet a Joel López i que ha forçat que l'àrbitre assenyalitzés la pena màxima.
0: Joel López és el que ha fet...
1: Joel López és el jugador del Celta. És el jugador del Celta.
4: Ha sigut un agarrón o una agafada?
0: Una agafada. I gol de l'Europa, 2-2.
1: Pues n'hi ha gol de Jordi Cano, que torna a situar l'estaula.

0: que els 79 minuts de joc ho deixa tot en mans del que passe en els darrers 11 minuts de joc. Ara mateix, Celta Fortuna 2, Europa 2.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I en tot això hem arribat a les 6 de la tarda, al punt horari que arriba la tercera ronda de marcadors.
2: I abans de la ronda tinc una pregunta, Richi, tu què fumes?
3: Tenia ganes de cantar gol, de totes maneres, te n'has donat compte,
2: sí,
3: no?
2: Sí, moltes, sí, moltes. La Fortuna Celta és negre o rubio?
3: Rubio, de tota la vida. Celtas cortos.
0: Anem-on en la ronda. Sí, Celtas cortos, va. Anem-on en la ronda, la tercera ronda que arriba de la mà dels nostres sponsors i amics de Belleutotec.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
6: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a repassar els marcadors, els diferents marcadors d'aquesta jornada. D'aquesta jornada que podem dir que ja va minvant l'actualitat futbolística. Sí. Però...
1: Bueno, ens queda un Mundial aquest estiu, eh?
0: Sí.
1: No t'ho pergues, que aquest any també...
2: Deutschland! Però... Deutschland!
0: Però... Deutschland! Però quedarem per a fer ràdio o no?
1: Farem porra de, al final del programa de qui trobeu que guanyarà
0: va,
1: el Mundial.
0: Va,
2: Deutschland!
0: Te l'accepto, va.
1: Sí? Sí. Vinga.
0: Obrim a nivell de xarxes, obrim aquesta aposta que, de qui guanyarà el Mundial.
3: Una caixa de vi a qui guanya.
0: Sí, una caixa de vi.
1: Ostres. Però nosaltres no podem concursar, no?
0: No.
1: Me catxis.
0: Meu. Anem a repassar els marcadors d'aquesta jornada. Comencem en les semifinals del play-off d'ascens cap a la segona divisió. El partit de tornada, el Sabadell es va guanyar el bitllet a la final. La final després d'aixecar el marcador del partit d'anada. El 2-0 que van encaixar al Valdebebas davant el Real Madrid Castilla van poder donar-li la volta i marcar sobre la campana al darrer minut de joc el 3-0 que classificava el Sabadell per aquesta final que disputaran amb el Zamora o el Villarreal B.
1: Podem fer una altra porra. Tornarà a entrenar Velo al Real Madrid Castilla.
0: Cric.
1: Dissabte, Atlético Madrileño 0, Ponferradina 1. Passa la Ponferradina.
0: I s'enfrontarà al que surti d'aquesta eliminatòria, la que s'està disputant des de les 4 i quart, i que ha començat molt bé per als interessos catalans, amb el gol de Jordi Cano, que avançava els de Nou Sardenya, després amb dos gols de penal que ha girat la eliminatòria el Celta Fortuna i dos minuts després ha empatat l'Europa també de penal. Jordi Cano ha establert el gol que ha situat les taules quan estem encarant la recta final d'aquesta confrontació. Recordem que si n'hi ha empat aniran a la pròrroga i al finalitzar la pròrroga, si continua l'empat, se classifica el Celta Fortuna per millor coeficient.
1: No, tres penals ja en este partit, a veure si n'hi ha més, perquè en fi, i a les 6:30 començarà el Zamora-Villarreal B.
0: D'aquí 10 minuts arranca la final de tornada del play-off d'ascens cap a la segona ref entre el Badalona i el Cornellà. A partir de les 6:15 es disputarà aquest duel.
1: A la final de promoció d'ascens cap a la tercera federació, a l'anada, ahir dissabte es va disputar el Sant Mauro 1, Pobla de Mafumet 2.
0: Bones perspectives per al conjunt on disputen aquest compromís els quatre iberencs. Un no va poder fer-ho per una intervenció quirúrgica que es va practicar a principis de setmana i que té el tortosí Pol Cid recuperant-se d'aquesta operació. Els altres tres sí que van poder fer-ho, els jugadors rapitencs que s'imposaven per un gol o dos al municipal de Sant Mauro. I a la final d'ascens cap a la Lliga Elite, l'Igualada i el Viladecans empataven a 0. Ahir dissabte, a les Comes, van empatar sense gols. Igualada 0, Viladecans 0.
1: A la promoció d'ascens a Primera Catalana, final anada, recordem els dos equips que van eliminar els equips de Brenc,
0: sí,
1: malauradament. De moment, la Canonja partix en avantatge de cara a la tornada, Canonja 1, Cambrils Unió 0.
0: I a la final de la promoció d'ascens cap a la Segona Catalana, a l'anada es va imposar el conjunt que havia eliminat el conjunt partidalenc. Es va imposar per 2-0 davant el Tiana.
1: I per a finalitzar la ronda, a la final Copa Terres de l'Ebre, que comença ara a les 6...
0: S'ha iniciat ja
1: l'Alcanar Tivenys.
0: No, Piti, que és el final del partit. Pita...
1: I ara falten els pollets, no, Tomàs?
0: Estàs buscant?
3: Inici de partit.
0: Este. Ara sí, ara sí.
4: Sí!
0: molt bé, Pedro. Així m'agrada. I aquí hem arribat al final de la ronda. Una ronda que, com sempre, ha arribat amb els cotxes d'Avelló Autotec.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Ja m'han passat 2 hores. Això va viento un poco a toda vela, Pedro.
1: Això passa molt ràpid i bueno, ja són les 2 últimes hores de la temporada.
0: Sí, sí, una temporada que ha estat asfixiant. Asfixiant, tenint en compte que han hagut programes que han cantat més d'un 100 gols. Allí és nada, Pedro?
1: Efectivament. Molts de gols, molts de moments de tensió, molts de moments que els equips ebrencs també ens han donat moltes alegries i, bueno, no sé si podem
0: moltes
1: fer...
0: moltes decepcions.
1: Això t'anava a dir, que no sé si podem fer una valoració positiva o negativa del que ha estat la temporada, pues, perquè ja veníem de perdre representació ebrenca a categories com la Lliga Elit o la Tercera Federació, com ha estat els 2 descensos consecutius de la Rapitenca. Aquest any mos acomiadem del Tortosa Ebre a la Primera Catalana. No hem pogut tampoc mantenir la categoria de la Cava ni del Jesús Catalonia, que han baixat de categoria. I bueno, lo descens també compensat del Godall. Ha estat una temporada difícil per als equips ebrencs, però que també mos hem de quedar en que també han deixat lo llistó molt alt equips com la Sénia o equips com lo Camarles, que han lluitat fins al final, o el Jesús i Maria. Tomàs, no has de dir res?
2: No, estava...
1: Un robo!
2: Estava escoltant-te, i molt bé, vull dir, en aquesta dinàmica d'anàlisi que has fet, si em pixes una miqueta el micro, has de estar pendent del roixet. Si entra el roig, està bé, si no arriba és que se sent massa fluixet. No, estava fent un anàlisi molt acurat, molt bo del que era...
0: I sense deixar-nos l'Horta de Sant Joan i el Corbera, que han ascendit de categoria.
2: A l'Horta... molt bons enciams, les tomàques també són molt bones. Horta de Sant Joan, que ha fet un temporadón.
3: T'estan escoltant.
0: Lo proper convidat te dirà si...
2: A veure si no és veritat, a veure, m'ho expliques, si no és veritat.
3: Parlem d'alegries i tristeses, he vist que heu fet balanç, doncs en este cas parlem d'alegries, perquè
2: i tant,
3: amb el míster de l'Horta, Sergi Manero.
4: Hola, bona tarda.
0: Sergi Manero, són bones les carrotes i les tomates de l'Horta o no?
4: Per aquí dalt.
0: Una Horta de Sant Joan que ja ha paït l'ascens de categoria, no? És així, Sergi?
4: Sí, bueno, ja fa una setmana que vam consumar l'ascens, vam poder guanyar aquesta final tan ajustada que va anar, i bueno, i ara pues, ja tenim entre mig de celebracions, estem ja intentant perfilar la temporada que ve.
0: Una temporada que ha estat de matrícula d'honor, no, Sergi, amb aquests partits dels quals no n'heu perdut cap.
4: Sí, bueno, jo podria qualificar la temporada com excel·lent, ja que de 26 jornades han pogut aconseguir 22 victòries i 4 empats, i bueno, és una marca difícil de batre, i crec que no s'havia pogut fer mai, i bueno, la veritat que bueno, una temporada ha sigut excel·lent, hi ha hagut molt compromís per part dels jugadors, i això crec que forma part de l'èxit de haver fet aquesta gran temporada.
0: Lo que sí que cal remarcar va ser la competitivitat de la Fatarella en aquest darrer partit, no?
4: Sí, claro, és que en este format de competició lo que te porta a mi particularment no em va agradar este sistema de competició, però entenc que a la competició això li ha donat molta vida, perquè bueno, un equip per exemple que al mes de febrer es va acabar la fase i li portàvem 15 o 16 punts, que anava quart, al llarg d'aquest format, ha comportat que han pogut arribar a una finalíssima, igual que el Camp Redó, que també va quedar quart de l'altre grup. I, bueno, en aquest sistema li dona una mica de competitivitat i així va ser. De jugues tota la temporada a 2 partits, i, bueno, allà vam quedar empat, quedava tot obert per la tornada, i, bueno, aquí la tornada, pues, sí, la primera part vam ser clars dominadors del partit, ens vam adelantar el marcador, vam tindre estat 2 o 3 ocasions més clares, i bueno, la segona part també vam seguir igual, vam seguir dominant el partit, per almenys els primers 15-20 minuts, on vam tindre ocasions per poder tancar el partit, no el vam tancar, i bueno, pues, el que passa en aquests tipus de partits, que si no els tanques, pues, bueno, te podem passar factura, i bueno, vam estar no res d'arribar a penals, on el meu porter Aitor va fer una molt bona parada a l'últim minut, si no, pues, bueno, estaríem parlant a lo millor d'una altra cosa.
0: Fent una mica de balanç del que ha estat aquesta trajectòria, que ha acabat de la millor manera possible, no és així, Sergi?
4: Sí, bueno, gràcies a Déu tot ha acabat bé. Al final crec que han tingut el premi els dos equips més regulars, que han sigut el Corbera i nosaltres, bueno, no perquè ho diga jo, sinó si al cap de la temporada si sumes tots els punts com els dos equips que més punts han sumat, i bueno, llavors jo crec que hauria sigut injust, a part per mi, si l'Horta no hagués pujat de categoria després de la trajectòria que han portat. Mm. Ja veus, 22 victòries, 4 empats, i haguem pogut empatar l'últim partit, i després pues, tu jugues tot a penal, vull dir, i no pujar. Ens hauria sigut una cosa que haguem pogut no perdre cap partit en tot l'any i no pujar de categoria. Llavors, hauria sigut totalment injust, com que jo crec que al final hem pujat pues, Natres i Corbera, però parlant jo de Natres, que és el que em toca, crec que hem sigut l'equip més regular i que més m'ho mereixíem.
0: I tot un poble detrás, no?
4: Sí, no, ja ho he dit en anteriors ocasions, tenim una afició que està volcada en l'equip, el tindre tant jugadors locals o del poble de la vora fa que el camp estigui ple cada setmana, i bueno, com no podia faltar, a la Fatarella ja es va desplaçar un autobús, ja érem un grup molt numerosos de gent, i a Horta, pues, bueno, ja no cal ni dir, ja no te sabria dir el número de gent, érem 400 o 500 persones, no ho sé. Havia molta gent i, bueno, ja on anem molt venent, i això pues, fa que antes de començar el partit ja comencéssim 1-0, com aquell que diu.
0: I en Salvador Miralles detrás, eh?
4: Sí, no, ell no pare. Ell, sempre que pot estar a la vora de l'equip, ell sempre viatja i ve a la vora a donar el seu suport i a donar-nos la seva experiència, que en aquest cas pues, en promocions no havia sigut tan gratificant, perquè si no recordo mal crec que en van perdre 5 en su dia a l'Horta. Uh-huh. I bueno, pues, ja estava molt content que per fi havíem pogut aconseguir un ascens de categoria.
0: I ara, de cara a l'any vinent, l'objectiu serà la permanència. Serà molt complicat poder mantenir-se en aquesta tercera catalana, no, Sergi?
4: Sí. Ja esta setmana vam començar a moure. Claro, acabar una setmana més tard la competició que els demés, també mos fiquen les coses una miqueta més difícils. Els que van acabar dues setmanes antes ja estàvem perfilant els seus equips, nosaltres esta setmana no hem pogut començar a fer-ho, i bueno, pues, sí, no, un altre pugem en tota la il·lusió possible. Crec que el bloc que tenim és molt bo, i que també crec que en dos o tres retocs pues, hauríem de tindre, no sé si és suficient, però hauríem d'estar per salvar la categoria, que no serà cap altre objectiu que este. L'objectiu serà pues, intentar apuntalar les dues o tres posicions que ens falten per donar nivell de l'equip, una mica més si cal, i bueno, intentar mantenir la categoria en el que tenim. Serà molt difícil, han baixat equips molt forts, mm-hmm. I bueno, evidentment durant l'any hi ha equips que s'esperen més i fan menys, s'esperen menys i fan més, però bueno, s'espera una tercera catalana, no sé si és més competida o no, perquè aquesta última ha sigut molt, ha estat molt oberta, però està, pues, bueno, en el descens del Catalunya l'acaba i tal, que estaran per dalt, més tots els que s'han quedat, Jesús i Maria i tal, Gandesa, bueno, farà una lliga molt atractiva i segur que estarà competida fins al final també.
0: Un equip de guerreros el que ha tingut Sergi Monero, no?
4: Sí, nosaltres, per el camp que tenim, intentem tractar per la pilota, intentem jugar, però bueno, quan anem a l'herba també ens adaptem, així ha quedat clar, per això no hem perdut cap partit, nosaltres ens adaptem a la situació. I, bueno, al final els jugadors, al final són ells el motor, els que corren, els que fiquen la cama, i jo sempre dic que tot això és gràcies a ells. Ha sigut una temporada que sí que ha anat molt bé, però ara, pues, bueno, bàsicament, quasi el 80-90% de la plantilla seguirà, llavors pues, intentarem reforçar, ser més guerreros encara si cal, i sobretot la permanència pues, passarà per puntuar a casa, que siguem l'únic camp de terra de la categoria, i sobretot pues, passarà per sumar al municipal. Després, jo també tinc jugadors que anirem a l'herba i segur que ho fem bé, però per potencial i tal, nosaltres, si ens estem fora de casa, si a fora entrem el que sigui, doncs benvingut serà.
0: I tornem a la tercera catalana després de moltes temporades, no?
4: final l'Horta crec que ha estat més a tercera catalana, l'antiga segona regional, que la quarta, que la tercera regional d'antes. És una categoria que quasi sempre havien militat i, bueno, sí que és veritat que ara pot ser una miqueta més competitiva que antes. Ara, antes havia molta més diferència entre els equips de dalt i de baix, ara tots els equips treballen molt bé tàcticament i físicament i fa que, pues, bueno, un any mateix ha vist equips que estan per dalt, pues, poden jugar contra els penúltims i perdre, no? En camp de terra i perdre. Vull dir, bueno, tornem a una categoria dura, però una categoria, sincerament, crec que és la més xula de competir.
0: El que us juga a favor és el municipal Salvador Miralles, que tot i ser de terra és un dels camps de Catalunya, m'atreveixo a dir, que està més ben cuidat, no?
4: Sí, no, el camp per ser de terra, la veritat que m'atreveria a dir que és dels millors que... dels que quedem, m'atreveria a dir que és dels millors. De mides no està mal, sí que potser tiré un cada minut, però tampoc és tan menudet com podria ser el camp de l'Arnes o com pot ser el camp del Xerta, però és un camp que té unes mides una mica boniques per a jugar, i després en terra pot ploure molt, dos hores antes del partit, i després es pot jugar, es pot entrenar. La veritat és que el camp per ser de terra està molt ben cuidat, és una terra molt bona, entrena molt bé, i bueno, i nosaltres pues, ens haurem de fer força allí, lo tenim medit, i bueno, sabem com treure rèdit d'aquest camp, i bueno, ja s'ha demostrat en aquestes tres temporades que portem. No te sabria dir el número exacte, però no han perdut més de 5 partits en 3 anys, segur. Mm. Llavors, tirar un dels punts forts nostres, tirar sobretot jugar a casa.
0: El que més us il·lusiona, segur, m'atreveixo a dir, que són els derbis amb el Corbera i el Gandesa, no?
4: Sí, bueno, aquests anys hem tingut la sort de poder tindre uns duels molt intens contra el Corbera, perquè, bueno, contra tots, eh? Però contra el Corbera, en aquest cas, han sigut els equips que estàvem al capdavant aquests 3 anys, i, bueno, ens fa seguir tenint molta il·lusió poder competir contra ells, i després, evidentment, pues, el Gandesa, aquests anys, sí que jugàvem contra el Gandesa bé, però, bueno, no és el mateix. Ara enfrentem-nos a tot un primer equip, a tot un Gandesa, que, pues, que segur que farà una campanya boníssima i farà un equip per poder pujar segona catalana, que crec que és la categoria on se mereix el Gandesa. Llavors, sí, especial il·lusió per tots els equips que passen al municipal, però, bueno, si ens fiquem en derbis, evidentment, pues, està clar que busque Gandesa i Corbera seran els rivals més esperats al municipal. Després hem tingut també, entre els rivals que passaran, passaran equips molt bons, com el Flix, Jesús Maria, bueno, Olímpic, equips que Olímpic que també ha tingut unes guerres, guany no, però dos anys atrás sí, hi haurà autèntics partidassos, i esperem que el municipal pues, responga i estigui a tope i ser fort i, bueno, i donar a l'afició tot el que se mereixen, que seria pues, pujar cada partit fins a l'última, guanyarem o perdrem, però l'actitud intentarem que no se perdi l'actitud en cap moment de la temporada.
0: Pues Sergi Manero, moltes gràcies per haver acceptat aquesta trucada, desitjar-te la millor de les sorts de cara al curs vinent i emplaçar-te a seguir connectant amb tu per seguir comentant l'actualitat de l'Horta de Sant Joan.
4: Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres per la difusió que heu fet i pel treball de tota la temporada. I, bueno, ens veiem la temporada següent i a disfrutar d'unes mereixudes vacacions. Anem.
0: Per a Sergi Manero i per als membres de l'Horta de Sant Joan, este We Are The Champions.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
2: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
1: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
2: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Inicien fort la final de la Copa Terres de l'Ebre. Als 16 minuts de joc ha marcat l'Alcanar, s'avança l'Alcanar i dos minuts després marca...

Ha marcat l'Alcanà i ha empatat el Tivenys. Acte seguit. Més emoció no en pot hi haure. Alcanà 1, Tivenys 1.

0: I arribem al final dels 90 minuts al municipal del Celta, al municipal de Balaïdos, si no... Meu mire, Richie, si se disputa aquest partit al municipal de Balaïdos. Arriba amb taules al marcador i força la pròrroga. Dos parts de 15 minuts de pròrroga per saber si el Celta Fortuna és el classificat directe o l'Europa anota el tercer gol i es guanya la classificació per a aquesta final d'ascens cap a la segona divisió.
1: Que has dit que en cas d'empat passa el Celta, no?
0: Sí,
1: sembla curiós, no hi ha penals.
0: Sí, és una situació que va establir la Real Federació Espanyola de Futbol. Cas d'arribar al final del temps reglamentari, dels 120 minuts del temps, els 90 del temps reglamentari,
1: més
0: els 30...
2: És per a premiar els que han quedat millor classificats en la Lliga regular.
1: Pues bueno, sí. Continuem amb les entrevistes, si et sembla. Anem a parlar amb el nou entrenador de la Unió Esportiva Aldeana, Alfonso Rollo, i de com veu el nou projecte que iniciarà esta temporada vinent.
0: Alfonso Rollo, molt bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
0: Molt bona tarda, i tornes cap al futbol ebrenc, després d'una temporada al Club Deportiu Benicarló.
3: Sí, la veritat vaig marxar cap a terres valencianes i va ser una experiència, la veritat que molt bona, en un futbol diferent, però amb ganes ja de tornar a casa, a la terra nostra.
0: Com se planteja la nova temporada, Alfons?
3: Des de la directiva, sempre des del primer moment que em van parlar, m'han transmès la il·lusió de poder fer un passet en l'equip, però jo crec que al final l'Aldeana intentarem, ho estem reforçant en posicions que creiem que són claus per donar-li un puntet més a l'equip, però sense cap tipus de pressió. El que volem és disfrutar de la temporada, intentar que la salvació estigui quan antes millor, i a partir d'aquí ja veurem la Lliga el que donarà de si.
0: Com se planteja el nou repte? Has comentat que la salvació és l'objectiu principal, o m'heu fet a mi?
3: Sí, jo crec que l'Aldeana al final som també el club i el poble que som. Lluitarem contra grans equips i grans ciutats i tots els equips de Tarragona que allí tenen a l'abast tot el mercat futbolístic que aquí mos costa tindre'l, i jo crec que l'Aldeana primer que tot hem de buscar això, hem de buscar la tranquil·litat de la salvació i després ja veurem. Després ja la Lliga, els equips, els rivals, mos posaran al puesto, però sobretot intentar disfrutar del futbol i que es veien bons partits a la Unió.
0: Com ha estat esta darrera temporada al Benicarló?
3: La veritat que vam començar una temporada molt il·lusionant. Era un equip que en un principi teníem una certa pressió per part de la junta directiva de poder estar als jocs capdavanters. Ho vam aconseguir, crec que la primera volta vam estar molt bé, vull dir, vam estar inclús en jocs de promoció durant bastantes jornades i després a 2-3 punts de la promoció. I després va vindre el dia que ningú desitja, que és perdre 0-3 a casa contra el l'eter rival, que és el Vinaròs, i allí la Junta va prendre la decisió de destituir-me quan estàvem a 4 punts de la promoció, bueno, crec que va ser més un calentón, com ells després me van reconèixer, que no el que donava o el que necessitava l'equip i bueno, però molt content, la veritat, de conèixer un nou futbol i un nou club.
0: Records de Nino Vázquez, que em comenta que tot just d'aquí 4 setmanes aneu de boda junts i esteu a la mateixa taula, no?
3: Si no, estarem prop, segur. Sí, sé que és el meu germà menut i estarem junts, segur.
0: Sé que és a Manel.
3: Manel, sí.
0: I ara tornes cap al futbol ebrenc, a una segona catalana molt competitiva, al fons.
3: Sí, la veritat que, bueno, aquest any he tingut la sort de poder veure diversos partits i m'ha sorprès molt el nivell. Crec que és una segona catalana que, tot i que estéssim al futbol amateur, estic veient que molts equips

0: comptarà de nou amb dos representants de la demarcació de Barcelona, que ho farà més complicat, no?
1: Sí, la veritat que això és una cosa que possiblement la federació, bueno, jo crec que no sóc l'únic, ho estem reclamant des de molts sectors, que crec que bueno, que al final la segona catalana no té massa sentit que tinguéssim que tindre ni pels dos equips de Barcelona ni per nosaltres, perquè jo crec que potser és, perdó per la paraula, però potser és més putada per ells que per nosaltres. Però bueno, si així s'ha decidit, pues, ho tinguin que aguantar i en tots els respectes, pues, intentar lluitar, que serà encara més, pues, si Tarragona ja té un abanico de futbolistes més gran que nosaltres com a territori, pues, imagina Barcelona.
0: Compteu amb jugadors vitals, de vital importància, a la Unió Esportiva Aldeana, que ja han donat la seva paraula per a renovar, no? És així, Alfons?
1: Sí, la veritat que bueno, la base de l'equip de l'any passat se manté, tota la gent de casa, que és la que aporta este grau de sentiment i d'implicació, més peces importants, com puguen ser Bernardo o Joan Roca, gent de fora que també dona molt, molt bon rendiment, més Manolo Puig, que ja porta bastants anys, pues bueno, més Auré com a porter, que és la veterania i també una mica és lo que gestiona, lo que ens ajuda també al vestuari. Pues, bueno, jo crec que ara ens falten aquestes dos o tres peces per fer un saltet de qualitat, però la veritat que l'equip, veient el que han fet les últimes dues temporades, és un equip que té que donar esperança.
0: Una Unió Esportiva Aldeana que està vivint un dels moments més dolços en la seva història, no?
1: Sí, jo crec que s'ho mereixen. Al final, bueno, vas allí al camp, veus la implicació que hi ha de tota la Junta, que estan cada dia treballant tothom, pues bueno, ja sigui al bar, ja sigui al club, de qualsevol manera, i la implicació que tenen, pues la veritat que l'únic que pot sortir les coses són bé, perquè quan veus tanta gent, crec que són entre 18-20 persones de junta, més tota la, com estan treballant la base, com estan treballant el futbol femení, bueno, al final jo crec que això també repercutix en que el club sigui vist d'una manera des de fora diferent al que havia sigut l'Aldeana fins ara, i s'ho mereixen perquè la veritat són gent molt, molt treballadora i molt apassionada.
0: Com veu Alfons Rollo des de fora, de moment, la competitivitat d'una segona catalana que pràcticament fins a darrera hora no s'ha definit?
1: Bueno, jo crec que aquest any han vist el que és la segona catalana, no? En totes aquestes pujades i baixades, han vist com la Sénia, que pareixia que ho tenia fet, va al camp de la Cava, que ja estava desahuciat i no acaba de guanyar el campionat. Han vist a la Canonja, que pareixia que estava bueno, allà a tierra de nadie, i la veritat que dos partits que l'he vist, un equipàs. Vull dir, al final la segona catalana, el bo que té, de cara a l'espectador, de cara al jugador, de cara a l'aficionat, és que estos de la segona posició a la cinquena que et pugui donar esta promoció, és que et fa tindre els equips vius fins a l'última jornada, igual que per baixar. I crec que és difícil que algú se fique faltant dos o tres jornades en tierra de nadie, i sempre hi ha una aspiració, i la veritat que el que la fa crec que competitiva i també és el que la fa al final bonica de cara a l'aficionat.
0: Una fase d'ascens que, com tu has dit, del segon al cinquè classificat disputen aquesta promoció d'ascens, i malauradament per la part de baix baixen quatre equips d'aquesta categoria. Com ho valora Alfons Rollo?
1: Bueno, jo crec que una llàstima

0: tema per la part ebrenca, no? Que baixa la Cava i el Catalonia, que són, crec que, dos equips que per història i per club tindrien que estar a segona. Però bueno, això te demostra també que d'esta categoria ningú viu del nom, i que te toca pencar molt, ja principalment per salvar-te. Ja no estem parlant de promocions, sinó per poder aguantar-te en esta categoria. I penso que bueno, que al final fer una promoció com ha pogut fer el Camarles i la Sénia en els equips que han de Tarragona és per treure's el sombrero i felicitar-los, perquè és molt complicat.
1: Pues Alfons Rollo, moltes gràcies per haver acceptat aquesta trucada i entrar avui en directe per comentar el nou projecte de la Unió Esportiva Aldeana de cara a la temporada 2026-2027, i t'emplacem a la temporada vinent a seguir comentant el que succeirà des de la Unió Esportiva Aldeana, des del conjunt de la Unió.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
2: Futbol a Imagina Ràdio. Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

I descans a la primera part de la pròrroga entre el Celta Fortuna... Molt bé, Pedro, molt bé. Entre el Celta Fortuna i l'Europa. De moment no se mou el marcador. Celta Fortuna 2, Europa 2.

0: I tenim un altre resultat dels 7 partits que teníem aquesta tarda de diumenge en rigorós directe, el que s'ha iniciat a partir de les 4 de la tarda i ja ha arribat al final d'aquest duel on es disputava la final de la Copa Tarragona Femenina entre el futsal Amposta i el Catllà. Finalment, ha acabat amb taules al marcador, amb el 0-0 inicial i ha anat a la tanda de penals, des d'on el conjunt del camp de Tarragona ha estat més efectiu. S'ha imposat per 1-2 a la tanda decisiva de penals. I, finalment, l'Amposta no ha pogut fer-se amb aquest títol de la Copa Tarragona. Amposta 0, Catllà 0 i 1-2 a la tanda de penals.
1: I per parlar d'aquest partit que acabes d'esmentar i d'altres coses, perquè Miquel Àngel és omnipresent, és quasi com Déu, està tot arreu.
0: Bueno.
1: Doncs anem a parlar amb Miquel Àngel Campos.
0: Anem a comentar amb Miquel Àngel Campos aquesta final que s'ha disputat aquest matí al municipal de la Granja de futbol de la Copa Tarragona de futbol 7 femení, on finalment el Roquetenc ha acabat imposant-se i proclamant-se amb el triplet d'aquesta temporada. Lliga, Copa Tarragona i Copa Terres de l'Ebre. No és així, Miquel Àngel Campos. Molt bona tarda.
2: Doncs sí, bona tarda. Doncs sí, efectivament, el Roquetenc ha completat la temporada perfecta guanyant els tres títols, encara que va dir que el torneig que s'ha jugat avui va dir que en principi havia de ser una fase final entre 6 equips i finalment només han acabat jugant 6. Havien de ser 6 equips, però només s'han jugat 3. Vam explicar una mica el que va passar, que és que en principi havien de jugar els 3 primers de la Lliga de Futbol 7 de Tarragona, que en l'Hospitalet de l'Infant, el Constantí i el Futbol Club Tarragona femení, i els 3 primers de Terres de l'Ebre, que en el Roquetenc, el Club Deportiu La Cava i el femení Alcanar. En principi, el que s'havia pactat és que s'havia de disputar el municipal de la Granja, que és on juga habitualment el Futbol Club Tarragona, que era l'amfitrió d'aquesta fase final. S'havia de fer una fase final que havia de durar tot un dia sencer. S'havien de fer dos grups de tres equips. S'havien de disputar una lligueta de 3-1 en 3 partits de 35 minuts pel matí. I per tarda, doncs, s'havien de disputar les finals. Per exemple, s'havien de disputar el partit al 5è lloc, del 3è i 4è lloc i la gran final. Què va passar? Doncs que ahir ens va trobar la sorpresa que dels dos equips del Camp de Tarragona, els dos primers, l'Hospitalet i el Constantí, van, no sabem exactament el motiu, van dir que no disputarien aquesta fase final. I llavors també, automàticament, també el Club Deportiu La Cava també va dir que renunciava a jugar aquest torneig. Clar, què va passar? Doncs que el Roquetenc i l'Alcanar van intentar fer gestions per a salvar la situació, juntament amb el Club Amfitrió, que el Club Deportiu Tarragona finalment es va fer un acord in extremis ahir per la tarda, que per almenys jugar una final entre tres equips, un 3-1, entre el Futbol Club Tarragona, que era l'Amfitrió, l'Alcanar i el Roquetenc, que és el que finalment s'ha acabat jugant. Una llàstima, perquè el bonic hauria sigut jugar amb els 6 equips, que era el que s'havia pactat, però bé, almenys s'ha pogut salvar la situació. Tenim una mica de memòria, diem que la temporada passada doncs, va passar una cosa similar, perquè s'havia jugat una final entre els dos campions, que era el Roquetenc, i en aquest cas era el Futbol Club Tarraco, l'equip de Tarragona, que havia guanyat campió. Una final que s'havia disputat l'any passat el dia 8 de juny al camp municipal de la Cava, de l'Ametlla de Mar, que era un punt intermig. S'havia fet inclús ja dia, hora, àrbitre i tot. I també, a l'últim moment, l'equip tarragoní, aquest cas del Futbol Club Tarraco, es va tirar enrere. No va voler jugar aquest partit, va dir que va alegar motius personals, que tenia falta de jugadors, i a la final doncs, es van quedar les ganes de jugar-se. I aquest any ens ha passat una cosa, no ben bé la mateixa, però també pareguda, una llàstima, perquè... I bé, però bueno, anem a la part esportiva, la final s'ha jugat. En principi, doncs, creiem que l'equip tarragoní, doncs, el fet de jugar a casa, que havia quedat la Lliga de Tarragona, podia ser favorit i podia ser superior, però res més lluny de la realitat. El primer partit ja s'ha vist que l'Alcanar doncs, ha sigut superior i s'ha imposat a l'equip tarragoní per 1-3. Sí, un bon partit de l'Alcanar. I després d'arribar al partit clau, que el que tenim contra el Futbol Club Tarragona, que creiem que aquí se podia acabar deixant el títol. I bé, bueno, esperem un partit més igual i més disputat, però la veritat és que el Roquetenc ha sigut molt superior des de l'inici i el marcador diu tot. S'ha imposat per un contundent 9-0. La veritat és que m'ho esperava més competència per part de l'equip local, però el que tenim doncs, que ha estat molt superior. I bé, després s'havia d'acabar de redonir el torneig i que bé, ha quedat un tercer partit que era una autèntica final entre el que tenia el Canà, dos ebrencs que s'havien de disputar el títol. I aquí doncs, el que tenim també anat per feina, ha marcat un gol molt ràpid i també llestia la final ràpidament de manera contundent. Sí que és cert que l'Alcanà doncs, ha resistit, perquè fins al minut 30 doncs, anaven 2-0, però al tram final físicament el Roquetec ha sigut molt superior, ha arribat molt més sencer als minuts finals i allí l'Alcanà s'ha ensorat i allà és quan ha vingut la golejada d'escàndol, però ja diem, està al minut 30, crec que el marcador era de 2-0 tan sols, o sigui que sí que al final és quan la cosa s'ha desmadrat per part del Roquetec, però l'Alcanà doncs, que havia competit prou bé fins al minut 30.
0: Espera't, perquè n'hi ha gol al municipal de l'AUB.
2: Sí.
0: I es torna a avançar l'Alcanà al marcador. Gol, gol.

0: que als 41 minuts de joc es torna a anticipar el marcador. Alcanar 2, Tivenys 1. I recuperem el fil amb Miquel Àngel Campos, que ens estava comentant aquesta final on el Roqueteng ha estat molt superior, no?
1: Doncs sí, és que pràcticament la sensació que dona que quasi ha guanyat amb més facilitat aquesta Copa d'avui de Tarragona, que inclús la setmana passada, que va just per la final de la Copa Terres de l'Ebre, en què sí que cerca l'Aldové, doncs el va guanyar amb contundència per golejar-lo, per 8-0, però per exemple el Cambrer 2 va plantar cara, i amb una porta del Cambrer 2 que va estar sensacional, doncs el Roqueteng, només els de quants, va poder guanyar 2-0. Això sí, amb una porta del Cambrer 2 que va fer un partit sensacional, aturant-ho pràcticament tot, però quasi que va costar més guanyar la Copa Terres de l'Ebre que no aquesta Copa avui de Tarragona. Encara que a mi em sembla que quedarà el dubte i que hauria passat si haguessin jugat els dos equips que van quedar primer i segon a l'Hospitalet i el Constantí, que desconeixen encara el motiu de per qual han renunciat finalment a disputar aquest torneig. La veritat és que no... una llàstima, perquè el bonic ha sigut a disputar la fase final amb els sis equips com estava previst des de l'inici.
0: Ens comentaves la que va ser la setmana passada aquesta final de la Copa Terres de l'Ebre amb aquest triangular entre la Plana de Santa Bàrbara i l'Aldo B, que es va imposar el...
1: El Cambrer 2
0: i l'Aldo B, que es va acabar imposant el conjunt de Joel Rodríguez, no, Miquel?
1: Doncs sí, la veritat és que va dir que va ser també una gran festa, perquè va vindre moltíssima gent d'Aldo B i també molta gent de Cambrer 2, i això que el Cambrer 2 va dir que partien la mateixa hora, l'equip masculí es jugava l'ascens al camp del Corbea, això també va fer que molta gent enviatgés a Corbea a favor d'aquest partit del masculí, com era de preveure. Doncs això, un gran ambient que es va veure a l'estadi d'Observatori, moltíssima gent, sobretot d'Aldo B, que va vindre moltíssima seguidors, també molts de Cambrer 2, però sobretot moltíssima gent de l'Oquets, la veritat és que feia goig voler la grada del nou estadi amb la tribuna coberta pràcticament sense cap cadira buida, feia goig poder el camp amb tantíssima gent. Va ser una gran festa i, com dèiem, sí, el Roqueteng doncs es va imposar a l'Aldo B, el primer partit doncs, en poca història es va imposar per 8-0, però sí que sé que el segon partit contra el Cambrer 2, doncs el Cambrer 2 va plantar cara i finalment el 17 no va poder marcar el 1-0 Cervera i Àngel Sentència del 2028, però va costar, un Cambrer 2 molt competitiu que va vendre cara a la seva pell. Després es va jugar el partit en què era decidir el tercer lloc entre Cambrer 2 i Aldo B, que l'Aldo B es va avançar, però el Cambrer 2 va acabar canviant el marcador que havia posat per 1-3. La veritat és que una gran festa del futbol, una tarda molt bonica, amb moltíssima gent, molt d'ambient, i bé, el Roqueteng que sumava un nou títol.
0: I el municipal de l'Observatori que està de moda, no?
1: Doncs sí, és que sí, des que es va inaugurar, especialment el dia de la inauguració, el primer partit que es va jugar oficial va ser un partit de la Copa Terres de l'Ebre entre el Roqueteng i la Cava, en què el Roqueteng havia d'igualar el marcador de la Cava, que l'únic partit que ha perdut en tota la temporada, que va perdre per 5-1 al municipal del Tebre. El Roqueteng aquell dia va remuntar aquell partit i va guanyar per 5-1 en una gran tarda. Allà va ser un bon presatge que l'estadi aquest sembla que ens porta bones vibracions. I després també s'han aconseguit també èxits del futbol base, també els partits s'han jugat quasi tots a la 4 en victòria. Destacar la tarda en què l'equip infantil doncs, va quedar campió de Lliga i va confirmar el títol i l'ascens a la primera divisió. També l'únic partit que s'ha jugat del primer equip doncs, va ser una victòria contra el Pinell. I ja doncs aquesta Copa de les de l'Ebre del femení que també va acabar amb victòria al Roqueteng. Per tant, de moment, aquest estadi que ens porta bones vibracions i bones sensacions.
0: I el Roqueteng 2026-2027, que ja comença a tancar renovacions, com a mínim.
1: Sí, correcte. El primer que es va renovar va ser el cos tècnic, que això també és una cosa important. El cos tècnic doncs, ja ha estat totalment renovat, el continua el mateix. O sigui que Mario Javales ha portat la quarta temporada al capdavant del Roqueteng. I pel que fa la partida, els postcanvis dels capitans, tots continuen, els capitans. I després els jugadors pot haver alguna alta, alguna baixa, però jo crec que hi haurà pocs canvis. Perquè quan una cosa funciona bé, tampoc no cal tocar gaire cosa.
0: De cara a una tercera catalana que serà novament molt competida, no, Miquel Àngel?
1: Sí, la veritat és que ha quedat un grup espectacular, perquè amb el descens del Catalonia i la Cava i el no ascens, malauradament, del Jesús i Maria, doncs quedarà una lliga espectacular, perquè hi haurà molta competència, sobretot a la lluita per les primeres places serà apassionant, perquè jo crec que aquesta any ha sigut una lliga molt bonica i molt competida, però la que ens espera la temporada que ve, déu-n'hi-do.
0: Hi haurà bufetades que no sabràs ni d'on te cauen, eh?
1: Pues sí, segurament que sí. Possiblement hi haurà també, com aquest any, canvis constants de líder, resultats sorprenents. També no mos podem fiar també dels equips de baix, els equips que venen de quarta sempre en aquesta inèrcia positiva que donen l'ascens, doncs també són equips que solen començar bé la temporada, per tant també compte. Amb els equips que venen de quarta, que normalment tornen en aquesta inèrcia positiva que donen l'ascens, doncs també a vegades té continuïtat i quan pugen de categoria. Mira, aquest any tindrem per l'Olimpí de Mora, que és la temporada bona que ha fet, per exemple. Mm-hmm. I, per tant, jo crec que sí, és una lliga com aquesta. Molt bonica i molt competida.
0: Pues Miquel Àngel Campos, moltes gràcies per haver-nos aportat aquesta informació i totes les informacions que has aportat durant aquest curs, en aquest programa. A tots els gols t'emplacem de cara a la temporada vinent a seguir en aquesta tasca.
1: I tant que sí. Molt bé. Bon estiu.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I Angelito, al primer minut de la represa de la final, de la semifinal, millor dit, de la semifinal d'ascens cap a la segona divisió, li fica més complicada la història per al conjunt català, per al conjunt del Nou Sardenya. Marca el tercer gol del Celta Fortuna i falten 2 gols per a optar en aquesta final d'ascens cap a la segona divisió. Molt complicat la situació per al conjunt del Nou Sardenya. I a l'altre partit també s'ha iniciat amb el gol del Zamora als 21 minuts de joc. Als 21 minuts de joc marca el primer gol el conjunt del Zamora. Zamora 1, Villarreal B 0. I arribem al descans, al Municipal de la UB, amb el marcador favorable al conjunt de la Fanecada. Alcanar 2, Tivenys 1.

0: Què passa, Pedro?
1: No, que encara tinc, encara tinc patinades.
0: Patinades? Patinades, main team, Pedro Sabater.
1: Sí, sí, però bueno, ja ho vaig controlant.
0: Bo, bo, claro que sí, guapi. Tenim trucada o... No? Si parles en el micro tancat...
2: Ara sí. No, que està a prop la ronda. Jesús, falten dos minutets.
0: Vale. Falten dos minutets i després tenim a Guillermo Cabanero i a Nino Vázquez, eh?
2: Sí, per cert, en Guillermo feia molt de temps que no hi parlàvem.
0: Sí, sí.
3: ¡Cabanero! ¡Una de Cabanero! ¿Una de qué? ¡Una de Cabanero! ¡Tres de Cabanero! ¡Tres de
0: Los chistes de Tomás. ¿Cómo lo trobaremos a faltar, che? ¿Cómo lo trobaremos a faltar? No et repenses?
2: Escolta, Pedro s'ha compromès a fer el paper del...
0: Sí.
4: Haurem de buscar un ratet allà per a buscar-li la segona volta a les paraules.
1: Claro.
4: Sempre a la segona volta a les paraules.
0: La L no li has penjat a l'esquena?
2: No, però...
0: Està en pràctiques? Pedro?
1: Claro.
0: Estàs en pràctiques, no?
1: Estic... Bueno, més que pràctiques potser és l'examen final, ja, això, perquè ja per a la temporada que ve ja estic aquí tot sol.
0: Ah, bueno.
4: No, però ho portes molt bé, eh?
1: Bueno,
4: fer-li una foto als paperets.
1: Ja la tinc.
4: Ja guarda-ho i...
1: Ja la tinc.
4: I ja està, no? Sents la pràctica fa mestres. A partir d'aquí quedaràs com a tècnic de so a qualsevol emissora de ràdio que puguis anar.
0: Doncs anem a la darrera ronda del programa. Falta un minut i mig, o un minut 20 segons. Però anem a fer la darrera ronda d'aquest programa. Una ronda que arriba amb els cotxes, amb els Tucson, amb els Kona i amb tots els cotxes que tenen al concessionari. Passeus per allí, eh? Passeus a veure tota la gamma de vehicles d'Avelló Autotech.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a repassar els marcadors. Si no em dones veu,
1: l'altre.
0: Ara sí que em sento. Ara. Sí. Que no passa el mateix de la setmana passada.
2: No es va notar massa la setmana passada.
0: Vaig entrar pel de Richie. Anem a comentar els marcadors que ens ha deixat aquesta jornada.
3: Última ronda de la temporada.
0: Sí,
3: Jesús.
0: Sí. Última ronda.
3: Última ronda.
4: I el gintònic, per fa.
0: Posteriorment arribarà l'última mega ronda.
3: Sí, vol dir
0: que fa dues setmanes
3: mos donarà temps.
0: Fa dues setmanes que no l'han fet, tot i que
4: segur,
0: estava
4: segur
0: dissenyat.
4: Que no dona temps. I si dona temps, serà perquè sortirem d'horari.
0: Va, ostres, Txec, quina pressió. Anem a repassar els marcadors que ens ha deixat les semifinals del playoff d'ascens cap a la segona divisió, on el Sabadell s'imposava divendres davant el Real Madrid Castilla i li donava la volta a l'eliminatòria. Sabadell 3, Real Madrid Castilla 0.
3: Ahir dissabte, Atlético Madrileño 0, Ponferradina 1, classificat la Ponferradina.
0: I el Sabadell s'enfrontarà al que surti del Zamora, Villarreal B.
3: Que de moment el Zamora guanya per 1-0.
0: I el Real Fortuna està a punt de classificar-se, estem a temps de descompte i guanya per 3-2 davant l'Europa.
3: Sí, i ara veig que surts que dos minuts d'afegit, o sigui que hi ha de marcar dos gols.
0: Sí.
3: M'ha hagut complicat.
0: Pelut no, lo següent.
3: Sí.
0: Anem al playoff d'ascens cap a la segona ref, a la final de tornada. Recordem que el partit d'anada es va imposar de forma contundent el Cornellà per 4-1 davant el Badalona. Estem a la mitja part d'aquest partit.
3: 0-0.
0: No sé si tu tens informació.
3: 0-0.
0: Sí, 0-0. Sí, arribem al temps de descans.
3: Espera que ho actualitzo per si de cas, però sí, 0-0.
0: 0-0. I pilota engallada. Anem cap a la final d'ascens, cap a la tercera ref. El partit d'anada es va imposar la Pobla de Mafumet al municipal de Sant Mauro. Sant Mauro 1, Pobla de Mafumet 2.
3: A la final de promoció d'ascens cap a Lliga Elit, a l'anada, l'Igualada i el Viladecans van empatar ahir a 0.
0: I a la promoció d'ascens cap a la primera catalana, malauradament els dos conjunts que van eliminar els dos conjunts ebrencs la setmana passada s'enfrontaven entre si. La Canonja es va acabar imposant amb un gol de Domínguez en pròpia porta. Canonja 1, Cambrils Unió 0. Jugaven germà contra germà.
3: Tot per a decidir, perquè un gol a 0, doncs...
0: Té.
3: Passem a la promoció d'ascens a segona catalana. A l'anada, el Sant Joanenc es va imposar per 2-0 davant el Tiana.
0: I al darrer partit, a la final Copa Terres de l'Ebre, hem arribat a temps de descans amb el marcador favorable al conjunt que actua com a local. Alcanar 2, Tivenys 1. I fins aquí la darrera ronda d'aquesta temporada. Una ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Bellototec.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: I encarem la darrera hora d'aquest programa, que Tomàs se n'alegra, Tomàs. Si et munta el micro, munta el micro de Tomàs.
1: No, no està per la qüestió, No sé, té algo entre mans que no, no fa que estigui al 100% per la feina. No acabo de lligar.
2: No, ChatGPT, estic lo ChatGPT perquè hi ha hagut un problema en un treball de la universitat. I estic aquí...
1: Jo pregunto...
0: Pues quan vingues aquí te necessito el 100%.
2: Ja.
1: Jo em pregunto l'any que ve quan tindràs que fer el tema de les publicacions i això.
2: No, que fitxarem algú, no?
0: Home, tindrem que fitxar algú, però...
1: Haurem. Haurem de.
0: Sí, bueno, ja. Haurem.
1: A veure, de... No, això de tenir que saber un filòleg, quan ho has dit.
0: Jo parlo hebrenc, que...
1: No, encara que parles hebrenc, està mal dit. Però no, que ja ho saps que...
0: Igual que... Però tindrem, home.
1: No tindrem, haurem de. Soc molt capçot, ja ho saps que soc molt capçot. L'última horita de programa, després de 4 anys... sí, es fa una miqueta costa amunt, però bueno, és la determinació, és el que hi ha. I després de tota la temporada, 39 jornades, 39, 40, 41, 41 jornades. 41 jornades, que és pràcticament 3 quarts d'any el que hem estat aquí des del mes de setembre, plogués... Parlant de ploure, sí. Baiguats.
2: I ploure, no ploure poc, eh?
0: Ploure i vent. I vent.
1: Baiguats.
0: Vent que s'enduia les pedres.
3: Bueno, i esta és una trucada perquè recordo anys A, que parlàvem molt sovint amb Guillermo Camarero, perquè va estar a Unió Esportiva Rapitenca, si no recordo malament, al Tortosa també, al primer equip. I ara estan
0: al
3: futbol base, però sobretot jo quan he estat al programa era sobretot en estos dos equips. I ara està el futbol base del Tortosa i bueno, anem a parlar amb Guillermo Camarero.
0: Com a coordinador del Club de Futbol Tortosa Ebre tenim a Guillermo Camarero a l'altra banda del fil telefònic. Guillermo, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Una temporada del Tortosa Ebre, que com catalogaríem la temporada del Club de Futbol Tortosa Ebre a nivell de futbol base?
4: Jo crec que ha sigut la primera temporada en la que hem iniciat este projecte a nivell esportiu i, bueno, no és fàcil perquè som un club que està en aquest nivell mig-alt, que a vegades tenim altres categories preferents, a vegades tenim categories primera divisió que normalment intentem assolir l'ascens, i en aquest sentit, en els nivells més competitius del club, pues la temporada ha sigut dispar. Hem aconseguit la permanència en un infantil, en l'altre no hi ha hagut sort i hem baixat en sub-14, i ara estem intentant assolir la categoria sub-16, que en una setmana se sabrà si podem estar preferent, i al final, i en juvenils, pues, bueno, s'ha fet una temporada que era molt complicat, perquè han baixat Can Joliu, que és una escola molt potent aquí a la nostra juvenil de primera, i ja era molt complicat, però bueno, jo crec que s'ha fet una temporada molt digna i s'ha fet un bon paper. I, bueno, nomenar també que a nivell d'altres equips del club, com el futbol set preferents, pues han fet molt bones classificacions, i a nivell ja més consell, a nivell primeres i segones divisions, unes segones línies a nivell competitiu, però crec que s'ha fet una bona labor de formació, que els entrenadors han estat realment molt bé en aquesta labor, i crec que tant en l'àmbit social com en l'àmbit competitiu s'ha fet un bon treball.
0: Molt de treball, suposo, detrás, no, Guillermo?
4: Bueno, molts entrenadors, 24 equips, i molta satisfacció perquè no és fàcil, però per sort hem fet un bon equip de treball, un bon estat dintre de la coordinació de futbol base i els dos coordinadors que hi ha hagut, tant Pep Altadell com Ramon Castells, doncs, bueno, al final han fet una gran feina, hem tingut un gran ambient de treball, tant els coordinadors com els entrenadors, i la veritat és que molt content, molt treball, però bueno, l'hem intentat dintre les nostres pressuposades errades i resultances, portar la màxima professionalitat, i crec que s'ha fet una bona labor.
0: Amposta, Rapitenca i Formatiu Terres de l'Ebre, juntament amb el Tortosa Ebre, us disputeu les primeres places o ser capdavanters a nivell de futbol base, no de les Terres de l'Ebre?
4: Bueno, no importa, sincerament, vull dir, al final no és una competència per a mi directa, és un treball propi, intentar individualment fer millors els jugadors que tenim, també a nivell col·lectiu créixer com a equip, i no hi ha una comparació, almenys no és el nostre objectiu estar al capdavant de ni ser competència de ningú, simplement centrar-nos en la nostra estructura, en el nostre treball, i anar millorant pas a pas, que no és fàcil perquè tenim els recursos limitats, que com tots els equips, però crec que la nostra labor és estar mirant-nos a nosaltres mateixos i repetir-ho, millorar com a grup. Mm-hmm.
0: Com afrontes el treball de portar aquests 24 equips que heu tingut en competició aquesta temporada?
4: Pues afrontar el dia a dia, bueno, és molt important ara, en aquests moments, des de juny, maig, juny, juliol, on s'està configurant el projecte de l'any que ve, incorporant els entrenadors, fent alguns canvis dintre dels estats dels diferents equips, i la veritat és que és una labor bastant sumament complicada, perquè bueno, tenim reunions pràcticament a diari en famílies, en equips, i no és senzill, no? Tots els membres del club demanen informació, demanen comunicació, però al final bueno, és complex, no? Perquè tenim el temps que tenim, no som professionals, tenim els nostres treballs paral·lels i traiem temps i dedicació de baix les pedres i temps que no tenim. Però bueno, intentant atendre a tothom per igual, sigui quin sigui el seu nivell, sigui quina sigui la seva categoria, i durant l'any, pues, bueno, una labor d'intentar sofocar els diferents conflictes i intentar mediar entre els diferents conflictes que es produeixen a nivell esportiu, ja siguin en famílies, jugadors, entrenadors, etc. Bueno, intentant que se millori el dia a dia a nivell d'entrenaments, a nivell de formació, al final, de l'objectiu que és formar jugadors i intentant crear un projecte, o crec que ha sigut un any, hem sembrat un projecte que ha de ser a llarg plaç, i intentant que d'aquí 3-4 anys se puguen veure els resultats al primer equip.
0: Uh-huh. Ara teniu obert, hem pogut veure per xarxes socials les jornades de captació per a noves incorporacions per al Tortosa Ebre, no?
4: Sí, bueno, al final, sobretot en els petits jugadors del club, en els jugadors de menys de 11-12 anys, pues sempre durant els mesos de juny, ens queden 2 setmanes la majoria d'equips fins que s'acaba el període escolar, pues bueno, tindre les portes obertes per entrenar els nostres equips i poder veure si el nen li agrada l'esport, si s'adapta bé als nostres entrenaments, i bueno, la veritat és que ven a tots sempre és una satisfacció que tots els nens que estiguin en aquesta edat d'elegir l'esport o començar a iniciar els seus passos els facin en el nostre equip.
0: Tu estàs com a màxim coordinador del futbol base, però cal remarcar que dins la estructura estàs acompanyat per gent que se'n fa càrrec de les diverses equips a nivell de futbol 7 i futbol 11, no?
4: Sí, nosaltres aquest any hem tingut a Pep Beltadir i a la coordinació del futbol 7, a Ramon Castell, a la coordinació del futbol 11, i una miqueta per damunt, o més que per damunt, que no és així, sinó fent equip en ells, jo, que he estat una mica pendent de tots els equips dintre del que he pogut, no? Però bueno, també diferents persones com el tema de l'Eglos, que és ens ha ajudat en la metodologia del club, diferents àrees específiques del club que cada vegada pues, intentem fer més grans i més consolidades.
0: En la nova etapa que s'iniciarà la setmana vinent, Guillermo Camarero continuarà sent coordinador del futbol base del Club de Futbol Tortosa Ebre, no?
4: Sí, bé, al final està havent un període d'eleccions perquè hi ha un canvi de junta directiva o tot sembla indicar, i bueno, al final està, si entra definitivament aquesta nova junta directiva, com ja s'ha fet públic que pot succeir, doncs sí, compten amb mi per a aquesta etapa sencera, o així m'ho manifestat els pròxims 4 anys. Uh-huh. I bueno, la veritat és que me genera molta satisfacció, perquè significa que estan molt d'acord en el projecte que ja s'ha començat.
0: Que estan contents.
4: I bueno, suposo, perquè si no entenc que com a novetat al club podríem buscar la seva pròpia gent o podríem buscar un canvi de projecte, però entenc que estan satisfets de com ha anat l'any. Jo crec que sí, que ha sigut així, com ha manifestat. I crec que lo complicat que és el món del futbol, que és fer projectes a llarg plaç perquè es veien resultats a llarg termini, pues bueno, la forma és que a nivell esportiu se dona estabilitat, i en aquest cas jo estic en moltíssimes energies per intentar afrontar uns objectius. Afrontar-los és al llarg de diverses temporades. Mm. Perquè al final un objectiu clar ha de ser que molts jugadors de la nostra base, de la nostra cantera, puguin arribar al primer equip o intentar formar jugadors inclús per a categories més altes. Uh-huh. Llavors, per això s'inicia un treball llarg, i igual que llarg diari, i crec que així ho estem intentant.
0: Objectius de cara a la temporada vinent, quins seran?
4: L'objectiu primer, i ha de ser clar, i ara mateix que som l'únic equip o l'únic club de la ciutat, ha de ser donar un servei. I ha de ser donar un servei de qualitat i de nivell, i fer que tots els jugadors, sigui quin sigui el seu nivell, sigui quina sigui la seva qualitat, tinguin aquest bon servei, que se'ls ofereix que bons entrenadors, bons entrenaments i tots els recursos per a que ells disfruten d'aquest esport. Això per una banda, i per l'altra, per suposat, ser competitius, intentar tenir rendiment allà on s'ha de tindre rendiment, allà en aquells equips on s'ha de tindre rendiment. I ja el primer any, per a mi, i ha de ser un objectiu de club, és intentar que els nostres jugadors juvenils pues, tinguin aquesta categoria preferent, perquè així seria molt més senzill a partir d'aquesta qualitat de competitiva pues, que hi hagués menys pont en el nivell del primer equip. Mm-hmm. I per tant els jugadors d'aquest juvenil puguin començar a tindre minutatge i a tindre partits en el nostre equip amateur.
0: I ja per acabar aquesta entrevista, comentar que entre les moltes tasques que realitzes, ne faràs una més. A partir d'enguany te convertiràs en el cap de metodologia del campus MIC a Andorra, no, Guillermo?
4: Ah, sí. La veritat és que me fa moltíssima il·lusió. És algo que no havia fet mai. Sí que he treballat en diferents campus, però bueno, ara hi ha Juanjo Rovira que me doni aquesta oportunitat, i la veritat és que tot el que m'han dit se gaudeix molt de tots els nens i de tot el treball que es fa durant una setmana. I bueno, tenim aquesta experiència que la veritat és que me fa moltíssima il·lusió.
0: I a més, ets professor de l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol. Entre otras muchas cosas.
4: Entre otras muchas cosas, sí. Bueno, sí, al final es la meva vida y es lo meu, es el que m'agrada fer y tinc la sort de treballar en algo que també m'agrada y bueno, y formant també futurs entrenadors y intentant no només al meu club, sinó a tots els clubs on puguen anar després a treballar, que cada vegada hi hagi més nivell i més qualitat en la formació a les Terres de l'Ebre.
0: Pues mi Guillermo Camarero, un plaer haver compartit estos minuts amb tu i t'emplacem la temporada vinent a vindre aquí als estudis d'Imagina Ràdio a poder seguir comentant aquesta actualitat dels equips de base del Club de Futbol Tortosa Ebre.
4: Pues moltes gràcies i sí, accepto la invitació quan vosaltres vulgueu.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: aquest programa queden 38 minuts, Tomàs. Ens queden 38 minuts
1: Ni a l'últim programa de la temporada si eres exacte, si eres puntual.
0: Sí, home.
1: Ja ho veuràs com no.
0: Sí.
1: A veure, demostra'm el contrari.
0: Ara ve un convidat que et farà especial il·lusió.
1: Ja, pues a veure.
0: Sí, home.
1: I tant.
0: Si Richie acaba establint la comunicació, podrem conversar amb un il·lustre.
1: Mm?
0: Amb un rapidenc il·lustre.
1: A veure.
0: Amb Nino Vázquez.
1: Ah, molt bé.
0: Amb Nino Vázquez...
1: Pots punxar? Trucada?
0: Vale, ja està. Amb Nino Vázquez, que suposo que és la trucada que ja ve en camí.
2: Sí.
0: Si li muntes la veu... Ah, vale, ja està muntada, ja.
2: Sí.
1: Sí, a veure que jo estic parlant...
2: Anem amb Nino, que, bueno, jo tinc sentiments enfrontats, perquè és el que mos corregís quan mos equivoquem.
0: Sí. Eh?
2: I no mos equivoquem poc.
0: I des d'allí on t'està...
2: Imagina't, doncs anem a parlar amb ell, sí.
0: Nino Vázquez, molt bona tarda.
3: I això ho diu el de haurem de i tenir què, eh? Bona tarda, Jesús. Segur que va aprenent de les meves correccions, eh?
0: Sí. És un plaer tindre't en tots nosaltres en el darrer programa de l'any.
3: I per a mi, ostres, que haguéssiu pensat en mi per a tancar aquesta última hora. No sé què he fet per a mereixer això, a banda d'estar sempre corregint-vos. I ara ho comentava en Tomàs, vull dir, sou la meva connexió amb Terres de l'Ebre ja fa molts anys que sabeu que he vist fora d'aquí, per temes laborals, professionals i també familiars, els anys que he estat als Estats Units i el temps que porto ja vivint aquí a Barcelona també, doncs, bueno, fa 11 anys aquí, més els que vaig estar fora, i sempre he tingut la connexió amb vosaltres els diumenges, que amb tota la plataforma que heu muntat a les xarxes ja és pràcticament minut a minut durant tota la setmana.
0: És brutal, eh?
3: És espectacular, perquè a més... Clar, hi ha moltes coses que, evidentment, des de la distància i des de que estic enfocat, sobretot en la competició de la Lliga Elite, on explicàveu abans que, desgraciadament, no tenim equips ebrencs, clar, me n'entero de moltes coses i veig... Me fa molta il·lusió veure renovacions de futbolistes que encara estan en actiu i que són de quan jo estava treballant als mitjans d'aquí de la nostra terra. Me fa molta gràcia i m'encanta, i ojalà... Ja no parlo dels històrics Ferreres, Ximeno, Saúl, Peña Franklin... veig altres jugadors i la veritat és que me fa molta il·lusió i també veure que alguns dels que abans eren jugadors ara són entrenadors.
0: I una de les que s'han confirmat o darrerament ha sigut la de Genís Arrastària pel Jesús Catalonia.
3: Sí, però Genís, afortunadament, ha tingut la sort de fa relativament res l'any passat, de gaudir d'ell, perquè l'any passat encara estava a la Rapitenca i estava a la Lliga Elite i era dels jugadors, igual que Alfons Royo, que heu tingut esta tarda aquí i que... Bueno, esta es la informació de la boda de Manel. Bueno, ja saps que sóc el teu Pepito Grillo i vaig enviar-vos algun missatge durant el programa perquè, no sé, me sento, i suposo que no dec ser l'únic dels oients, que som una família una mica interactiva i anem connectant. El de Genís m'encanta perquè torna a casa, el de Pau Alegria, evidentment, també, perquè a més és un gran amic. I encara estaria per a jugar, encara estaria per a ficar-se sota pals, però ja fa anys que s'ha dedicat a les banquetes, i d'això vaig veure aquestes notícies i me fa molta il·lusió, ja et dic, alguns en els que tinc molta relació més estreta i altres amb els que no tant, i igualment t'alegres de veure que encara continuen dedicant-se a això, al que més els agrada.
0: Pues ara vaig a fer una cosa que t'agradarà.
3: Digues.
0: Anem a cantar gol!
3: Home, clar, canta, Jesús.
0: I l'Alcalà fica... distàncies al marcador als 59 minuts, marca el tercer gol.

0: 59 minuts de joc. Encara la final cap a la fanecada. Alcanar 3, Tivenys 1. I tenim un altre gol, el que ha marcat el Badalona davant el Cornellà. Als 10 minuts de la represa. Als 49, als 40 minuts de la represa, marca el primer gol el conjunt badaloní, que retalla distàncies en aquesta final d'ascens cap a la tercera ref. Badalona 1, Cornellà 0. I t'ha fet especial il·lusió, eh?
1: Sí, sí, saps què passa també? Que s'atura molt i quan estàs en telèfon, suposo que algun dels convidats que tens sempre o la gent que tens a l'altra banda del telèfon, que quan cantes el gol es satura i se'm talla l'àudio. Sí, però bueno, crec que haver escoltat que ha marcat l'Alcanar, cosa que m'alegro, perquè evidentment parlem abans d'amics que abans eren futbolistes i que ara estan a la banqueta de l'Alcanar està molt ben representada, perquè a més tinc dos amics, i com a segon entrenador està Otman, i també, ostres, una alegria enorme, un Otman que, mira, si vinculem cores de futbol ebrenc, és un, suposo que el coneixes, exjugador de la Cava, de l'Alcanar, que va viure molts anys a Londres, va fer molta amistat amb Àngel Rangel quan estava jugant a la Premier, amb Oriol Romeu, amb ell vaig anar a Wembley a veure els ascensos, la final de la Copa, i m'alegro moltíssim per l'Alcanar, que no està passant els seus millors moments, però que, bueno, que una alegria no li treu ningú aquesta victòria, si finalment es consuma, i si no, doncs li haurem de donar també l'enhorabona al Tivenys, que també tenim molts amics allà.
0: Nino Vázquez, que és l'encarregat de fer les retransmissions d'aquesta Lliga Elite per la xarxa de comunicacions de televisions locals, no? És així?
1: Sí, sí, així és. La Lliga Elite és, com diu molta gent, una tercera divisió encoberta. És una categoria que es va crear 3 anys per a que el salt de primera a tercera no fos tan gran com se va començar a produir quan es va fer la reestructuració del futbol nacional, i la veritat és que està sent tot un èxit. Acabarem la temporada de tots els gols sense saber si els ebrencs que comentàveu abans
0: de la Pobla
1: ascendeixen o no. La veritat és que han fet ja gran part del camí. Val a dir també que és una cosa que us volia preguntar, i perdona perquè et posaré en un fregau una mica gran, però clar, amb tot això que estem parlant de Badalona i Cornellà, hi ha la possibilitat de que si dels dos el qui guanya també l'eliminatòria final, arrossegaria un equip de Lliga Elite. Això arrossegaria també un equip de primera catalana, i me pregunto jo si no arrossegaria també un equip de segona catalana, i la Sénia, com a millor classificat de la Lliga Regular, se podria veure beneficiat d'això. No sé si esteu al corrent.
0: Jo em penso que no, però en Hernán, si tenim ocasió de parlar-ho, Tomàs m'està dient que no.
1: Vale. No, és que la cosa és que sempre s'agafa el millor classificat de la Lliga Regular, els play-offs no tenen en compte, llavors a la Lliga Elite seria la Pobla si no guanyés el play-off d'ascens, o el Prat com a quart classificat. A primera catalana està establert segur que és el Turó Peira, i després ja passaria Palamós o Viladecans, depèn qui guanyi l'ascens, i a segona catalana també hauria d'haver un repescat, com l'any passat, si recordeu, va passar el Tàrrega, que el Tàrrega va acabar pujant de segona a primera, el Sant Feliuent de primera a Lliga Elite, i jo, evidentment, com sempre miro cap a les nostres arrels, doncs igual que estic molt content pels tres rapitencs de la Pobla, que a més no és que siguin ebrencs, és que són del meu propi poble, i a més de famílies molt estimades a la nostra localitat, i també tenim a Pol Cid, al qual li enviem una abraçada i li desitgem una ràpida recuperació, l'operació del menisc que li hem fet aquesta setmana. A més, hi ha jugadors amb famílies, amb molts familiars a Terres de l'Ebre, hi ha un jugador del Benicarló, doncs a banda de mirar els ebrencs de la Lliga Elite, també mirem una mica més a baix. La temporada primera catalana no ens dona l'aspiració de que l'any vinent tingui, o no ens ha donat la possibilitat de que l'any vinent tinguem un equip a Lliga Elite, i l'escenari en aquesta competició, Jesús, que és molt maca, que és molt competitiva, que és una bogeria, que és, diuen, la lliga més igualada de tot el futbol espanyol, si mires les diferències entre primers i últims classificats, o entre els que estan a play-off i els que estan a descens, és que si puja la Pobla ens podem quedar l'any vinent amb una lliga de 15 equips barcelonins i el Valls.
0: Les lligues de setge han afavorit en això, no?
1: Bueno, a mi no em desagrada, o sigui, jo entenc que no és futbol professional, que ha d'haver conciliació, que els futbolistes, entrenadors, directius, la gent que... els periodistes, també necessitem desvincular-nos de tant en tant del cap de setmana futbolístic i l'aturada per Carnaval, l'inici de Lliga una mica més tard quan ja no fa tantíssima calor com a principi de setembre quan arrenquen altres categories. Jo no ho veig malament, sí que és veritat que queda tot molt més comprimit, però jo aposto, jo crec que l'aposta per les categories de 7G crec que ha estat un encert en quant a això, en quant a la conciliació.
0: El lligam en les Terres de l'Ebre s'ha enfortit a partir d'aquesta temporada amb el grup de difusió de tots els gols, no?
1: Sí, és el que et deia. O sigui, és el que et comentava abans, que abans teníem la connexió setmanal, com l'anunci vostre diu, estàs esperant que arribi el diumenge, doncs moltes vegades sí. Si jo, per exemple, ho comento sempre, que jo no vaig mai al futbol en directe, jo sempre dic que només veig un partit de futbol a la setmana, i és cert, i és el que retransmeto per a la xarxa, però m'encanta escoltar la ràdio, m'encanta escoltar el futbol, m'encanta estar connectat amb la gent que aprecio, i evidentment, com persona del segle XXI, estem tots connectats a les xarxes, i les xarxes et donen doncs, aquesta immediatesa, aquest grup de difusió. Per a mi, em vas demanar feedback, em vas demanar opinió des que el vau muntar el primer dia, i et vaig dir que per a mi era un encert. Tenim aquesta sort d'estar tots comunicats. Sempre hi ha hagut grups de WhatsApp entre seguidors, entre directius, per anar informant. I la veritat és que tenir aquest grup en el qual... És això, hi ha una figura o unes figures que sou qui feu la difusió. No entra tothom, no hi ha històries, no hi ha mal rotllos, que per desgràcia també es venen donant en aquests contextos. Crec que és un encert, et permet seguir tota l'actualitat, i ara mateix arribem al moment de mercat, o que sembla que no, però que el futbol ebrenc, jo recordo tots els estius

0: Ja, amb aquest segon ascens consecutiu de les noies que entrena Agustí Martí Gacho, no?
1: Sí, qui ens ho hagués dit, eh? Qui ens ho hagués dit? Perquè et deia que jo només m'he compartit a la setmana, però aquest any he intentat, doncs, quan venien les noies de l'Aldeana a jugar per aquí prop de casa meva, a Sant Feliu de Llobregat, doncs acostar-me, i la veritat és que només he pogut anar a dos partits en tot l'any, i un d'ells jugaven al camp de l'últim, aquí a prop, vam connectar, em vau trucar, us vaig explicar el partit, vam perdre el camp de l'últim, la temporada pintava bastant malament a octubre, i bueno, la revifalla ha estat espectacular. El meu lligam, evidentment, ja no és únicament perquè, Jesús, tu i jo ens vam conèixer fa... Doncs que 30 anys aproximadament, 30, sí, uns 30 anys, perquè els dos vam ser els primers entrenadors de la història del futbol femení Terres de l'Ebre. La gent potser ens coneix més per la nostra tasca periodística, però és veritat que jo era l'entrenador de la primera rapidenca femenina que va haver mai, i tu eres l'entrenador del Tortosa, clar, de l'Ebre Escola, que era una mena de filial del Tortosa Ebre històric. O sigui, mira tot el que ens ha donat el futbol femení, vull dir, ja no només a nivell individual o particular entre tu i jo, sinó tota la gent que hem conegut, tots els amics que hem fet. Hi va haver un moment a l'any 2013 que es va muntar un projecte a la Cava per a fer el primer equip de futbol 11 després del Tortosa Ebre. Aquell any també es va fundar l'Ull de Conà Femení Futbol 11, que entrenava el meu amic també Àlex Esteller, i clar, d'allí van sortir diverses jugadores que llavors eren nenes, que avui en dia són capitanes de l'Aldeana, que són de la Cava, elles, com són Júlia, com són Judit, com són Gemma, i després totes les altres amigues que s'han anat fent, que abans eren rivals, com Andrea Simón, que és una jugadora importantíssima a l'equip, i llavors aquest lligam sentimental, aquest t'afecte, doncs fa que les segueixis, que m'hagués donat igual. L'objectiu era la permanència. És el primer equip, després del Tortosa Ebre, que ha pogut pujar aquesta categoria. La Cava va pujar de segona a primera i se la va pegar. L'Ull de Conà va pujar de segona a primera i se la va pegar. No se la va pegar, crec que van aconseguir la permanència, però la primera és una categoria molt, molt complicada. I la feina que han fet Agustí, bueno, tot el seu cos tècnic i les jugadores, i sobretot el més difícil al futbol femení, i tu ho saps també per la teva experiència, és la cohesió de grup, i allò és una autèntica pinya, allò és una meravella d'equip, i que l'any vinent potser els hi tocarà patir molt més, però bueno, que com es diu en castellà, que les quiten lo bailado, no? Dos ascensos consecutius, dos campionats de lliga, jo crec que no ho he aconseguit mai.
0: Com veus des de la distància, Nino, aquesta implosió del futbol ebrenc que ha patit esta temporada?
1: Aquesta què? Perdona, Jesús.
0: Aquesta temporada.
1: La temporada en general, no puc estar content. És que ara aquí m'ha tocat una mica el punt feble. No podem estar contents. Sempre els hem d'exigir. Sabem quines són les condicions. Sabem que el futbol no és el que era, els pressupostos no són els que eren quan jo estava vivint aquí i vam viure l'època dorada del futbol ebrenc, no només a nivell de futbolistes professionals que estaven a primera divisió, però els nostres clubs. Tu saps el que és explicar avui en dia que hem tingut derbis ràpid en Camposta, a tercera divisió, i no la tercera ref d'avui en dia, la tercera divisió, que era la quarta divisió estatal en aquell moment. Que hem tingut derbis amb postes a Escó, que hem tingut a l'Escó jugant un play-off d'ascens i perdent a penals per a classificar-se per a jugar a segona B, que llavors era la divisió de bronze, a Escó, vull dir que és, en tots els respectes, un poble petit comparat amb els que juguen avui en dia a primera ref. Clar, veus el que explicava abans, crec que era Alfons, la Cava i Jesús Catalònia, que estiguin ara mateix a la penúltima categoria al futbol català, però és que, bueno, ja no és això, és que vos allà el Gandesa, vos allà el Jesús i Maria, tots aquests clubs que anomenàveu, que em pregunto, no sé si és que Tarragona s'ha fet més potenta a nivell futbolístic. Abans la gent tenia molta por de venir a jugar a Terres de l'Ebre, i ara sembla que és al contrari, sembla que ens costa, i clar, ens trobem molt poc representatge a primera catalana, cada cop menys representatge a segona catalana, i això fa que la tercera catalana sigui una bomba. Vull dir, l'any vinent ens ho passarem superbé, perquè si aquest any ja ha estat competida i ha estat un espectacle, doncs imagina't. Però evidentment, clar, sempre acostumes a mirar que no hem tingut cap ascens, cap. Evidentment hem tingut el de tercera perquè l'havíem de tenir, però no hem tingut cap ascens a segona, no hem tingut cap ascens a primera, i hem tingut molts més descensos dels que realment esperaves. Tu miraves la plantilla a principi de temporada a la Cava, i jo vaig anar a algun partit a veure la Cava enguany, quan em va coincidir que estava allà,

0: i deies, però com pot aquest equip anar tan a baix amb els bons jugadors que té i el bé que jugaven, almenys quan els vaig veure a principi de temporada. Jesús Catalonia també, que sempre ha tingut el seu camp com un fortí. Doncs, i el Tortosa, és que el del Tortosa està d'un gas sagnant i duríssim, perquè amb el bé que s'han fet les coses, la unió dels clubs, posar una figura importantíssima, un ídol per a mi, com és Jordi Fabregat, al capdavant de la nova institució a nivell esportiu, el que deien Pepe Altadill, Guillermo Camarero, és increïble, però clar, és que mires la primera catalana o mires la primera catalana que vindrà l'any vinent amb els equips que estan baixant de Lliga Elit, amb els que pugen de segona, amb els que es queden, i també, diguem tu, si la Rapitenca o l'Escopa de ser favorits, quan allà estarà, doncs estarà el Sant Cugat, estarà la Ciutat Cooperativa que ha baixat aquest any, equips històrics del futbol català, que realment, doncs, jo crec que el nostre gran problema, desgraciadament, és que l'economia, el futbol ebrenc, no està tan implicada com estava abans.
1: Un plaer, Nino Vázquez, haver pogut comentar tot el que hem comentat i el que comentaríem.
0: Sí,
1: el que comentaríem, però Tomàs me tallaria el coll.
0: No, que té raó, perquè al final fareu l'última ronda fora de temps i llavors tindràs l'excusa, tindràs el comodín Nino.
2: Nino, no és veritat, perquè jo avui no estic al control, no estic controlant, no sóc qui porta els comandaments avui. Ja està Pedro que...
0: Abans has fet el comentari de que avui acabaríeu l'última ronda fora de temps.
2: Claro,
0: que estava escoltant en directe.
2: Sí, sí, i tant, però és que sempre és així.
0: Però,
2: no és una cosa nova, ja m'ho estic acostumats.
0: Jesús dirà que és culpa de Nino. Jo us emplaço, si voleu gaudir del possible ascens dels quatre futbolistes ebrencs de la Pobla la setmana vinent a les 7 de la tarda, que farem el partit en directe a les televisions de la xarxa, evidentment també les dues de Terres de l'Ebre, i jo a setembre ja sabeu que el diumenge a les 4 de la tarda estaré aquí connectat i contentíssim de seguir-vos cada setmana.
1: I abans tindràs que vindre a recollir el premi.
0: Sí.
1: El premi com a millor periodista que hem catalogat a aquesta temporada i en la festa que farem al mes de setembre.
0: Doncs això sí que això és un autèntic honor, perquè de periodista de Terres de l'Ebre, per sort, tenim una plaga i tenim una qualitat descomunal, i que hagueu pensat en mi per aquest reconeixement, la veritat és que us ho agraeixo de tot cor i m'heu fet molt, molt feliç, la veritat.
1: Un plaer haver pogut parlar amb tu.
0: I jo amb vosaltres. I seguim connectats, i seguim al grup de difusió, i us deixo que pugueu tancar les 8 en punt. Que tingueu un molt bon estiu tots, i evidentment la vostra audiència, que és fantàstica, fidel i meravellosa.
2: Una abraçada, Nino.
1: Molt bon estiu.
0: Una abraçada.
3: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
4: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
5: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
4: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
5: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.

0: Anem a fer la darrera trucada del programa, la darrera trucada, el darrer convidat que tindrem aquesta tarda de diumenge, i fiquem el punt i final i baixem la barraca, no, en Tomàs?
1: Perdona, no t'he sentit? Vaig una miqueta més fort?
0: Baixem la persiana, no?
1: Ja verem alhora que la baixarem.
0: Va, doncs anem a la darrera trucada, va.
2: Pressió, tu fica express, pressió.
0: Anem express, va.
2: Anem a anar amb Bro Segura, el míster del Mola Nova, bueno, a parlar del futur, el present i el futur.
0: Anem amb Bro Segura a comentar tant el que ha estat aquesta temporada molt bonica de la tercera catalana i el futur que depararà l'Atlètic Mola Nova amb la renovació que s'ha publicat per xarxes d'Ambrós com a tècnic del Mora Nova. Molt bona tarda, Ambrós. Me diu que s'ha penjat. Si podem recuperar la trucada... Richi, te fico que em torneu a la trucada en Ambrós i en Ambrós tancarem aquest programa 666, el dia de la bèstia, el dia...
1: Bèstia.
0: No, home, el número de la bèstia, sí, sí.
1: El número de la bèstia. És que m'he de riure perquè l'enquet, Ferrita també,
0: lo que?
3: Jo li faré.
1: Allò de rectificar-lo, lo que toca, no és... Lo dia és lo número. 666, the number of the beast, era una cançó que cantava Iron Maiden.
0: Sembla que hem recuperat aquesta trucada. Bro Segura, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda a tots.
0: I el que comentava, el que comentarem tot seguit, és aquesta tercera catalana que ha sigut brutal i una tercera catalana que l'any vinent es presenta apassionant novament, no, Ambrós, amb la renovació que han publicat per xarxes socials del club riberenc d'Ambrós Segura com a nou tècnic o com a tècnic que continua a la banqueta del Mora Nova, no? És així?
4: Sí, la veritat és que sí, molt content de continuar a casa, de continuar el projecte. Després de crec que un bon any, un bon punt de partida, que ha sigut un any en el qual inicialment se presentava una mica amb incògnita per nosaltres. Hi havia molts canvis de jugadors importants, que havien sigut molt importants a la plantilla, i per tant arribaven una nova fornada de jugadors, molt joves, és un canvi de perfil de plantilla, així que estàvem una mica en expectativa, no sabíem realment a on podríem estar, no? Mm-hmm.
0: Com ha estat l'evolució del Mora Nova? Un Mora Nova que iniciava la temporada amb aquests dubtes, però que ha finalitzat a les darreres jornades estant o optant en aquestes primeres posicions, no?
4: Sí, realment començàvem en aquest... Bueno, més que dubte incògnita, dubte no, simplement per una pretemporada que vam fer la bona pretemporada, vam treballar en equip, veiem que l'equip tenia potencial, però evidentment l'havíem de medir en competició, l'havíem de medir en situacions positives, en situacions negatives, com respondríem a això, no? Al final en aquest perfil amb menys experiència, que no vol dir que tinguin més o menys nivell, simplement que pues, bueno, no sabíem com respondríem a aquesta situació. I crec que l'equip va començar, pues, bueno, segurament les primeres 7 jornades van fer pues, 3 victòries i 4 derrotes, per tant estàvem allí entre que mitja taula, que no sabíem com acabaria anant, però després durant 11 jornades tenim una ratxa molt bona en la qual guanyem 8 partits, empatem un altre i només tenim 2 derrotes. I crec que aquesta bona ratxa ens va posar fins i tot a la jornada 18 líders, no? I crec que allò va ser un bon punt on vam arribar i llàstima en aquell moment pues, que bueno, va vindre un descans I llavors vam agafar una mala ratxa de 3 partits i un empat, que aquests 4 partits, no, la jornada 19, 21, 22, doncs ja era molt pròxim cap al final i ens va matar una miqueta aquesta possibilitat d'estar de l'últim segon a dalt, però tot i així vam tornar a recuperar i tindre aquesta possibilitat quasi d'estar la jornada 26, 27, que allí llavors la derrota contra l'Ampolla doncs se van acabar les possibilitats.
0: Tot i així, temporada molt positiva per al Monaroma, no?
4: Sí, sí, sí. És una temporada en la qual el club i l'equip han d'estar molt orgullosos perquè, ostres, han fet un treball i l'equip ha fet un treball molt bo en el qual, ostres, havíem de construir algo i crec que hem construït un equip amb unes bases molt, molt consolidades, molt fortes, que crec que ens farà que aquesta següent temporada encara puguem disfrutar-ho millor. Evidentment, la competició te porta llocs que no saps mai com estaràs, però com a mínim ara no tens aquest dubte o incògnita que tenies l'any passat de saber quin nivell tens, no? Saps que tens un nivell en el qual, si fas bé les coses, et donen les coses bé, doncs pots estar allí per disfrutar-ho.
0: Una plantilla que ja coneix les primeres novetats en quant a renovacions i les primeres baixes, no?
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenim la baixa més important, és la de Yacín. Ha sigut una referència per nosaltres, no? Des d'un punt de vista, sobretot golejador, evidentment com a persona, però serà la baixa que la trobarem a faltar, i com a jugador i golejador doncs és una baixa que l'equip haurà de fer un passet endavant, i haurà jugadors que han de fer un passet endavant per a intentar complir-la i omplir-la, no? I doncs, bueno, el club també estem buscant alternatives per intentar doncs, bueno, que no es noti i fins i tot si podem créixer una mica més, però encara millor.
0: Objectius que es marca Ambró Segura de cara a l'exercici, al curs 2026-2027?
4: Continuar treballant en l'equip des d'un punt de vista de créixer, perquè al final continua sent una plantilla en la qual tenim una mitja de 21 anys. Això és molt jove, molt, molt jove. L'any passat teníem un mig del camp en el qual ha sigut que rondava la mitja dels 19 anys. Llavors, ostres, crec que això té molt mèrit. I la mitja general pues, també era molt baixa. Per tant, anem a sumar-li un any d'experiència tots junts amb això, amb el talent que tenen aquests jugadors. I bueno, l'expectativa és això, és en base al que han fet aquest any, no parar de créixer i intentar disfrutar-ho. Que, de fet, per sort, l'objectiu del club és que l'equip doni un bon rendiment i després, evidentment, la competició que portarà allà on tu haguis donat.
0: Una competició, de nou, novament, dura amb el descens del Jesús Catalonia i la Cava i els ascensos de l'Horta de Sant Joan i el Corbera d'Ebre, no?
4: Sí, sí, la veritat que s'ha de dir que al final ha sigut una tercera molt bonica, perquè al final se'n donen molts derbis, molts partits de proximitat, i d'alguna manera el més bonic ha sigut aquesta competició de fins a 6-7 equips, quasi fins al final, que després s'ha reduït a 3, 4, 5 màxim al tram final. Però, clar, des de quasi durant 25 jornades hi havia 7 equips que estaven allí per si la situació es donava poder competir per les dues primeres places, i crec que això ha fet que fos espectacular aquesta tercera, i els equips de baix, evidentment, han intentat no estar més a baix, han intentat lluitar-ho, i això ha fet que es donessin moltes sorpreses i molta disputa, i molt bé, la veritat que i estan, com bé dius, posant la incorporació, en aquest cas, de la Cava i Jesús, per tant, que són dos equips que venen de categoria superior, que entenc que, pues, bueno, a poc que mantinguin una mica la plantilla, pues, seran un bon equip, més els dos equips que venen de baix, que vindran amb molta il·lusió i amb moltes ganes, com Corbera i Horta, que fa molts anys que no està a la categoria, pues, segur que serà bonica, també.
0: Pues segur que serà bonica, i així ho comentarem aquí, al vostre programa, a Tots els Gols, on Ambró Segura ha acceptat avui, tot i els inconvenients que has tingut, perquè cal dir-ho, estaves a una convenció d'entrenadors a Madrid de la Real Federación Española de Fútbol, no?
4: Sí, justament m'ho he agafat tornant d'allí, i al final aquestes experiències crec formatives, crec que els entrenadors sempre han d'estar oberts i contínuament escoltant gent professional, aprenent, i sempre t'aporten, no, detalls i matisos que t'ajuden a créixer, no? I crec que això s'ha de fer, crec que tots ho hem de fer-ho, i bueno, pues, s'ha donat la possibilitat d'anar a Madrid i disfrutar escoltant gent com Enrique, com Arteta, com altres entrenadors de primera o segona divisió, doncs, bueno, això t'omple moltíssim i bueno, sempre va bé, i en aquest cas és un plaer atendre-us, és un plaer parlar-ho, i a poc que es pugui, doncs, sempre s'intenta tot el que feu vosaltres pel futbol, no? Les nostres terres.
0: Un plaer que hagués acceptat aquesta trucada, i ens retrobarem la temporada vinent.
4: Molt bé, moltes gràcies, que hagi molt bé l'estiu.
3: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
0: I anem a tancar este programa en la mega ronda. La mega ronda de poliesportiu. En la mega ronda de poliesportiu, que arriba, com sempre, de la mà dels nostres sponsors i amics, a Bellautotec.
5: Únic, s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Belló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: I, bueno, comencem la mega ronda. Sí, que sí, que si no, Tomàs... Sí, calla, que si no, no avancem. A futbol femení, a fase final Copa Terres de l'Ebre Futbol 7 femení, un triangular va ser Tàrraco 1, femení Alcanar 3.
7: Ha sigut. Roquetenc 9, Tàrraco 0.
2: I Roquetenc 9, femení Alcanar 0.
7: Passem al futbol base, juvenil, ascens a preferent, jornada número 9, partit disputat lo dijous, Amposta C 3, Tortosa Ebre 4.
2: Divendres, formatiu Terres de l'Ebre B 4, Olímpic Mora d'Ebre 1.
7: I diumenge, Camp Joliu B 0. Bueno, 0 no, perquè no ha resultat.
2: Comitè de competició.
7: Vale.
2: Camp Joliu, Jesús Catalunya, comitè de competició, per incompareixença d'algú, suposo, no? Digues.
0: Dóna'm veu, perquè el Catalunya, ho ha comentat Guillem, ha anat a signar l'acta perquè no tenia prou efectius per a disputar aquest partit.
2: Passem a cadet ascens a preferent, jornada cinquena. Dissabte, Batea 2, Jesús Catalunya 8.
7: El partit del Tortosa Ebre A, que no tinc resultat,
2: no,
7: contra
2: l'Arnes. No, començava a les 7, esta tarda. Passem a l'hoquei patins, eliminatori d'ascens a segona catalana. A l'anada, el club hoquei patí McDonald's Amposta va guanyar per 3 gols a 2 al Tona.
7: Passem al futbol sala, vuitens de final de la Copa Tarragona sènior masculí, partit disputat lo divendres, Mora d'Ebre 8, futbol sala Amposta 3.
2: 3 partits el dissabte, futsal bot 6, Torredembarra 0.
7: Vilaseca 3, Batea 4.
2: I Botarell 3, Vinyols 8.
7: Passem a quarts de final de la Copa Tarragona sènior masculí, partit disputat el diumenge, dia 31, Batea 3, Mora d'Ebre 5.
2: I Bot 4, Vinyols 7.
7: Les semifinals de la Copa Tarragona sènior masculí, partit disputat ahir dissabte, Riudecanyes 1, Futbol Valls 3.
2: I el Mora d'Ebre i el Vinyols van empatar 3 al temps oficial i després, penal, suposo, 3-5 a favor del Vinyols.
7: Final de la Copa Tarragona sènior masculí, partit disputat avui, que encara no tenim resultat, entre el Futbol Valls i el Vinyols.
2: Sí, jo ho he mirat i no hi havia ni resultat a la mitja part. A la final de la Copa Tarragona juvenil masculí, dissabte, Mediterrani Cambrils 5, Futsal Experience Amposta 2.
7: Playoff d'ascens a Divisió d'Honor Cadet al pavelló de la Sènia, partit disputat el diumenge dia 31, Maritzes de Lleida 1, Cipte Alcanar 5.
2: A la final de la Copa Tarragona Cadet masculí, dissabte dia 30, la setmana passada, Aulesport 1, Castellbell 3, 2, perdó.
7: I passem al playoff d'ascens a Divisió d'Honor Infantil al pavelló de Palamós, dissabte dia 30, Tremp 3, Sipte Alcanà 2.
2: Suposo que has ficat los del dia 30, perquè com la setmana passada no van fer la mega ronda, ho diem aquesta setmana.
8: Te dic que sí, però com no tinc
1: no té, veu... No té el micro obert...
8: com no tinc veu, ara és
1: que,
8: tinc veu.
1: És que ostres, clar, és que talles la ronda. Per això te l'ha tallat.
2: Clar, i després diu que mos dones empresa.
8: Pues sí, au.
2: A la final de la Copa de Tarragona Infantil Masculí, també la setmana passada, Montblanc 3, el Morell 5. El playoff d'ascens a Leví...
8: N'hi ha problemes logístics.
2: Dissabte també 30, que va ser la setmana passada, Linyola 4, Experiens en posta 1.
1: A la playoff d'ascens de la divisió d'honor cadet, al pavelló de la Sénia, diumenge passat es va disputar el Maristes Lleida 1, Sipte Alcanà 5.
2: No,
1: anem per aquí?
2: No, anem per la final de la Copa Tarragona Leví Masculí.
1: A l'altra pàgina. Okay.
2: També la setmana passada, Montblanc 3, Futbol Sala Amposta 2.
1: A la final de la Copa Tarragona Benjamí Masculí, dissabte passat, es va disputar el futsal Tortosa Roig 11, Sipte Alcanà 1.
2: A les semifinals de la Copa Tarragona Sènior Femení, també la setmana passada, dos partits en dissabte, Maspujols 3, Futbol Sala Amposta 4.
1: I el Morell 1, el Catllà 4.
2: I per a finalitzar la mega ronda, final de la Copa Tarragona Sènior Femenina, aquesta vegada sí que avui diumenge, Futsal Amposta, el Catllà, al temps oficial 0-0 i després als penals 1-2.
1: Efectivament.
0: I fins aquí la ronda, la mega ronda de Poliesportiu, gràcies als nostres sponsors i amics de Bellautodec.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: I, bueno, arriba el moment de la despedida, a més de la temporada. Moltíssimes gràcies, Jesús.
8: Si me munta la veu...
2: Moltíssimes gràcies, Jesús. Moltíssimes
0: ara,
2: gràcies.
0: Ara, si me munta la veu, te ho podré dir.
2: Pedro.
0: Va, fes els agraïments.
2: Moltíssimes gràcies, Tomàs. Te trobarem a faltar. Un munt. Moltíssimes gràcies a tots els oients, a tots els que ens han ajudat, que no els nomenarem a tots perquè és impossible, perquè si no, sí que Tomàs mos cascarà. Només nomenarem els d'avui i diré el meu favorit pel Mundial.
0: Lo pitufo gruñón te direm ara.
2: Guanyaran los Països Baixos.
1: Me ho diràs ja pocs dies.
2: El Mundial lo guanyaran los Països Baixos, primer perquè té un equipàs i segon perquè se mereix algun Mundial ja després de... a partir dels anys 70, que ha tingut grans equips. Moltes gràcies a Pau Alegria, a David Cosido...
0: Jo diré Portugal.
2: A Enric Garriga, a Guillem Pedrola, a Albert Alberic, a Sergi Manero, a Alfons Rollo, a Miquel Àngel Campos, a Guillermo Camarero, a Nino Vázquez i a Ambrós Segura. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tots ells. Hem fet un programa que ha sortit rodat. Rodat. Bueno...
1: Quasi, hi ha hagut alguna coseta. Va, jo diré Deutschland, perquè Die Mannschaft is mein team. És
2: la segona pàtria.
1: Llavors, so is this.
0: Gràcies, Tomàs, per ser el mestre que ha sigut.
1: Mestre, no, un alumne avantatjat que ha sabut aprendre a treballar en equip, en un gran equip, comandat per un director que té este programa, que és una persona fantàstica. Poc puntual, la veritat és aquesta.
7: Hasta el final en les pollites,
1: A l'hora d'acabar el programa, o de començar-lo també. Però bueno, com dic, un magnífic equip, una família que hem format durant aquest temps aquí a través dels micros, diumenge, rere diumenge, 41 setmanes en guanys, 42 me sembla que van ser l'any passat, i déu-n'hi-do, pràcticament ens han fet aquí... família. Gràcies a vosaltres, gràcies als nostres oients, a aquesta gran família d'oients que teniu aquí a Imagina Ràdio. Vos seguiré, claro que sí, faria falta més, i res més, que vos estimo molt, ja ho sabeu.
0: I Pedro, què has de dir?
7: Pues que, bueno, pues que Tomàs, jo t'estic molt agraït per tot este temps també, perquè jo vaig començar en esta emissora de pràctiques i ja des del primer dia, pues al teu costat com hem estat sempre, i han sigut 2 anys pues que he après moltíssim de Jesús, de Richie, però també moltíssim de tu, i ara que pues m'has ensenyat, ho intentaré fer el millor possible i deixar també lo llistó alt com ho has fet tu.
1: Gràcies.
0: Se fa dur de despedir a un amic. A un amic. Perquè ha sigut un amic.
1: I tant, això que considero.
0: Ha sigut un amic.
2: De totes maneres, això no és una despedida, lo seguirem molestant d'alguna manera, eh? O sigui, jo ho tinc claríssim.
0: Seguirem incordiant-lo, sí. I trobant, si podem, un dia per a fer la rossejat este. Que,
1: i tant, que el farem, a veure, lo del caldo, es diu del caldo. Sí. Primer el peix, a banda...
0: I la llioli, que no falta, eh?
1: Home, per supòs.
0: Gràcies a tots per haver escoltat este programa que arriba al seu punt i final d'esta temporada. D'esta temporada. 20 temporades a...
2: al Candelero.
0: Sí, sí. Al peu del canó. 20 temporades aquí fent un programa que s'ha convertit en referència del territori. Tornarem la temporada vinent. La temporada vinent, si Déu vol, tornarem fins aquí. En més, tots els gols des de les 4 de la tarda. Des de les 4 de la tarda, si Tomàs no diu el contrari. Des de les 4 de la tarda fins a les 8, tornarem a explicar a tothom les peripècies que passen al nostre futbol i al que no és el nostre futbol. A tots els esports.
9: Futbol! Que... Futbol!
7: Hasta el final, Tomàs, rectificante.
0: Gràcies, Tomàs. Gràcies, Tomàs, diu Nino. Hashtag gràcies, Tomàs.
9: Gràcies a Batros.
0: Gràcies a tots per haver... això ha sigut la novetada? Gràcies a tots, ens retrobarem el mes de setembre. Hasta llavors, que sigueu feliços i disfruteu de l'estiu. Hasta llavors...

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulgades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
0: Imagina Radio. Vine.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Les promeses de mi amor seran contigo.
0: Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: És una us.

0: Gasó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.